0: Sembla la millor música només per tu.
1: Èxits un
0: rere l'altre a Ràdio Palafoll.
2: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: La FEP i la FIC celebren el Dia Mundial de la Fotografia amb el concurs dels aparadors a Palafolls. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la FEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han organitzat una campanya conjunta per tal de commemorar el Dia Mundial de la Fotografia que se celebra justament avui. La iniciativa, però, ja va començar el passat dia 10 d'agost i s'allarga fins al dia 30 i converteix els aparadors dels comerços locals en galeries d'arts temporals on exposen obres dels fotògrafs que estan participant de la FIC. L'objectiu principal d'aquesta proposta és dinamitzar l'activitat social i comercial del nostre municipi, aprofitant l'efemèride per també donar visibilitat tant al talent artístic com també al comerç de proximitat. Per facilitar el sorteig, el públic ha de per participar en aquest sorteig, el públic el que ha de fer és recórrer els diferents comerços que estan adherits a la FEP i observar les fotografies exposades en els seus aparadors fins a localitzar-ne les 5 que tenen amagat el logotip de l'Associació de Comerciants. Un cop trobades aquestes imatges, els participants les han de compartir a Instagram seguint totes les instruccions específiques de la campanya, ho explica el president de la FICA Ràdio Palafolls, en Joan Membreves.
1: Hem organitzat una activitat on podeu guanyar xecs de compra per valor de 100 euros. Com s'ha de fer? Molt fàcil. A diferents aparadors de botigues de la FEP hi hem posat fotografies, però només 5 d'aquestes fotografies porten el logo de la FEP. Busqueu-les. Feu una foto d'aquesta foto i quan tingueu les 5 fotografies publiqueu a Instagram un post amb les 5 fotos. Etiqueteu a FIC Blanes, etiqueteu a FEP i, sobretot, molt important, poseu el hashtag PLF26 Dia Mundial de la Fotografia. Entre tots els que participeu, sortejarem aquests 3 xecs de 100 euros.
0: L'organització ha establert com a reclam aquest sorteig dels 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar-se a les diferents botigues de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls. Aquests premis es podran bescanviar per productes o serveis exclusivament als establiments que formen part d'aquesta iniciativa. Hi ha temps per participar, ho diu la informació, fins a que, finals d'aquest mes, fins al diumenge, dia 30 d'agost. Més informació a les 11, a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Valls.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Ara mateix el rellotge de la ràdio marca les 10 i gairebé 4 minuts. És el moment d'allò, engegar, posar el tret de sortida al programa d'avui. Torna a començar un de gorra al 107.7 o a www.radiopalafolls.cat, allà on ens escoltis. Escolta la bona música, les seccions, el premi, tot assegurat, acompanyant-te fins a la 1 del migdia. El bon rotllo el posem nosaltres, tota la gent de la ràdio, per fer-te passar un matí de dimecres. Ja, avui 19 d'agost, doncs ben agradable. Queda't amb nosaltres, t'ho deia, eh? Des de la ràdio, des del mòbil, des de l'ordinador, allà on siguis, deixa que entrem tímidament a casa teva, a la feina, allà on estiguis de vacances, i et fem companyia una estoneta. Escolta, que tenim un premi, eh? Sí, el premi del de gorra, jugant de la manera habitual. Et diré el premi, et diré quina és la pregunta, i després, al final del programa, contrasenya i trucada en directe. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt, esperant que tu també, benvinguts, benvingudes. Això és el de gorra estiu, en aquest cas a la seva edició matí, a Ràdio Palafolls.
0: Jordi Prats Avalls
2: a Ràdio Palafolls.

Doncs vinga, va, aquesta és la primera cançó que compartim. Així et diem bon dia des d'aquest de Gorra amb la veu d'Olivia Rodrigo, una de les veus del moment, sens dubte, aquest 2026. Et convida, doncs, amb aquest to suau, eh? Amb aquest drop dit a les 10 i 8 minuts. Nosaltres en una estoneta et diem quin és el premi, quina és la pregunta del de Gorra. Res, un tema més, queda't amb nosaltres. I no qualsevol tema, eh? Andrea Corr, al capdavant de The Corrs, cantant Old Town.

0: Doncs ja hi som, jo ja m'he muntat la paradeta, ja tinc la pregunta, ja sé quin és el premi, ja sé com t'ho haig d'explicar, vaja, tot a punt, perquè avui siguis tu qui t'emportis, primer que et posis la gorra, i qui t'emportis el premi que tenim reservat per un matí com el d'avui. Un matí on et regalem un lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner. Una farmàcia d'aquelles de tota la vida, eh? D'aquella que et saluden ja amb el nom, que et coneixen, que et diuen què tal. La trobaràs al carrer Major del nostre municipi, sempre amb en Marc, l'Aleix i tot l'equip, preocupant-se per tu i oferint-te el millor servei. I juguen de nou amb nosaltres, sí, col·laboren de nou amb el de gorra, amb una panera de productes no medicinals que pot ser teva si jugues, doncs això, de la manera tradicional, al de gorra d'avui. Avui que fem referència a aquesta casa. Sí, a Ràdio Palafolls. Atenció, que aquí ve la pregunta. Una de les seccions més veteranes temporada rere temporada a la nostra emissora és aquella que repassa totes les activitats culturals de Palafolls i Rodalies. Però sabries dir-nos quin és el nom d'aquesta secció? És a dir, com es diu l'agenda cultural de Ràdio Palafolls, que cada matí i cada tarda repassa totes aquestes propostes. I mira, avui estem benevolents i encara t'oferim posar-t'ho més fàcil encara. Sí, perquè et donaré tres opcions. Una d'aquestes tres opcions és la bona. L'agenda cultural de Ràdio Palafolls es diu simplement l'agenda? Pot ser que es digui les activitats de la setmana? O pot ser que es digui no t'ho perdis? Tres opcions. D'aquestes tres opcions, dues són falses. Ens les hem inventat. No tenen res a veure amb Ràdio Palafolls. Una de les propostes d'aquestes tres és la resposta correcta. Com es diu l'agenda que repassa les activitats culturals de Ràdio Palafolls? Pot ser que es digui no t'ho perdis, pot ser que es digui les activitats de la setmana, o pot ser que es digui simplement l'agenda. Tres opcions. Dos, les descartem. No serveixen. Fora. Caca. Una sí. Una és la bona. Saps la resposta? Doncs vinga, participa amb nosaltres i dóna'ns aquesta resposta. Ja tenim preparat el telèfon de la ràdio, 93-761-4701, perquè ens donis la teva resposta. Òbviament, també pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. És important, sempre t'ho dic, que ens hi posis nom, cognom, telèfon de contacte i la mateixa resposta. I si no, també, doncs una altra manera, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que funciona matí i tarda. Ens hi poses la mateixa informació utilitzant el WhatsApp, com dèiem, i ho envies al 607-64-65-66. Recorda, avui un lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner de Palafolls, simplement per dir-nos com es diu la secció que repassa les activitats culturals a Ràdio Palafolls. L'agenda, les activitats de la setmana, o no t'ho perdis. Acabem de formular la pregunta. Tens temps? Nosaltres encara tenim molt programa per endavant. Seguim compartint èxits mentre hi vas donant voltes.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93-761-4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607-64-65-66. El premi d'avui pot ser per a tu.

0: I el que ens agrada a nosaltres, aquella música que provoca bon rotllo, eh? I és el que volem transmetre des d'aquesta emissora i sobretot en temporada d'estiu, acompanyant-te cada matí de dilluns a divendres amb el de gorra i amb la bona sintonia de temes com aquest. Pharrell Williams, Happy, un tema que ja té els seus anyets, eh? Del 2014. Una mica de publicitat i tornem tot seguit.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
0: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 6:45 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: I contents amb els quatre quisos dels... no, ja t'ho diré, els quatre quisos, ara, dels Figa Flowers, nosaltres arribem a 11:15 del matí. El que farem ara és consultar quina és la previsió meteorològica. En tenen tota la informació els companys des de la xarxa mèdia.
1: Molt bon dia, avui continuem amb aquest anticicló a sobre de casa nostra, amb molt de sol, encara que a primeres hores del matí estan havent aquests núvols baixos que estan afectant a la costa central catalana. A partir de les 10:11 del matí desapareixeran i ens quedarà molta bonança. Al Vallès Oriental, al Moianès i a Osona apareixeran núvols baixos aquesta tarda, però no esperaríem pluges. Si hi hagués algun ruixat, seria molt puntual i molt petit. Les temperatures màximes arribaran als 30-31 graus a la costa i per la zona del Berguedà i del Bages arribaríem tranquil·lament als 34-35 graus. Els pròxims dies venen canvis.
0: Doncs mira, esperarem aquests canvis, a veure què pot passar de cara al cap de setmana. Moltes gràcies, companys. Actualitzarem aquesta informació dins l'informatiu migdia a partir de la 1 amb el nostre company Marc Ferri. Nosaltres ara, amb moltes coses encara per compartir amb vosaltres, seguim compartint èxits des de Ràdio Palafolls. Queda't amb nosaltres, amb el de gorra, com sempre, bons premis, bones seccions i la millor música. No tens excusa per canviar de dial.

0: Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
1: Estava repassant ara mateix mentre escoltàvem aquest clàssic dels Blur, aquest Girls and Boys. Quantes persones ja aquest estiu, només aquest estiu 2026, ja s'han posat la gorra jugant amb nosaltres, eh? I encara el que ens queda fins a arribar a la festa major, tot de premis, tot de sorpreses, si no mous el dial del 107.7 o si no desconnectes, si ens escoltes per internet, de www.radiopalafolls.cat. Entre d'altres, sense anar més lluny, et recordo que entre totes les persones que aquesta temporada heu participat al de gorra a final de temporada, hagueu guanyat algun premi o no, el que farem és sortejar el premi gran, diguéssim, aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges, l'agència de viatges de Malgrat de Mar. Jo sempre te la recomano i és que, t'ho dic sincerament, cada cop que ets organitza un viatge, confio amb la Neus i la Susana. Elles t'ho preparen tot, no t'has de preocupar de res, sempre pots accedir per comentar-los, doncs mira, m'agradaria fer això, m'agradaria fer l'altre, ja sigui un viatge petit, per exemple, d'un cap de setmana o estiguéssim parlant d'unes vacances llargues a l'altra punta del món. És igual, tot el que cal saber t'ho recomanen i t'ho expliquen tot. I tornen a confiar en Ràdio Palafolls per jugar aquest estiu de nou amb el de gorra i a final de temporada, com dèiem, entre tots els que hagueu participat, sortejarem aquesta escapada. Per exemple, tindràs una nova oportunitat si participes avui al de gorra. Si ens centrem en el que ens ocupa avui, en quin és el premi d'avui, dir-te que pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Moneda Palafolls. Aquest és el premi d'avui. De la manera tradicional, com sempre, contestant la pregunta, després la contrasenya i la trucada en directe. I avui una pregunta, jo crec que senzilla, si ets assidu a Ràdio Palafolls, si coneixes una miqueta com va la programació, tant a l'hivern com a l'estiu, d'aquesta emissora. Una d'aquelles seccions que mai falla és la que repassa totes les activitats culturals de Palafolls i Rodalies. De fet, en aquest mateix programa, cada matí, repassem aquestes propostes, però aquesta secció té un nom. Com es diu, doncs, la secció que repassa les activitats culturals de Ràdio Palafolls? I a més, per posar-ho encara més senzill, t'oferim tres opcions. Dues no són correctes. Una, òbviament, és la resposta que ens has de dir. Pot ser que la secció es digui l'agenda? Simplement, l'agenda. La segona opció seria les activitats de la setmana? O la tercera opció, que seria no t'ho perdis. Tres opcions, dues no són correctes, una sí. I ens has de dir la resposta. Ho pots fer com sempre utilitzant el correu electrònic, ja el coneixes, estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar per WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. I si no, doncs escolta, agafa, truca al telèfon de la ràdio i dona'ns la resposta directament. 93 761 4701 és el telèfon de la ràdio. Al matí pots trucar i ens pots donar la resposta. Doncs jo crec que no necessites més informació, ja ho tens tot. Vaja, sí, necessitaràs més informació, però aquesta te la donaré d'aquí una estona i és la contrasenya per saber el que ens hauràs de dir si et truquem a l'última part del programa. Mentrestant, nosaltres ens anem acostant a les 11 del matí i anem complint, amb la nostra missió de cada matí, que és acompanyar-te i això, i oferir-te bons temes musicals. Arizona Zebras, et sona el seu nom? De ben segur, si et dic Roxanne, poder et sona més. És un dels temes que et volem oferir a continuació, conjuntament també amb un clàssic de Lola Índigo, La niña de la escuela, tot plegat en els pròxims minuts, en aquest de gorra de dimecres.
2: All for the gram. Bitches love the gram.
3: Oh, wait, shit.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions.
2: Y aunque quieran quitarme la voz.
0: Òptica Palafolls, som a la plaça de les Valls d'Ax.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
7: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: I a bon ritme, mica en mica, ens anem acostant a les 11 del matí, eh? Deia bon ritme el que marca Mother Talking i el seu imprescindible Brother Louie per fer una bona festa a Remember dels 80. Així continuarem, com sempre, compartint grans èxits dels 70 fins a l'actualitat, també a la pròxima hora. Ara, un parell de temes més, arribarem a les 11 amb el butlletí horari.
1: Sempre la millor música. 24 hores.
0: Temps per al Garbage, això que sona és Androgyny, o també la mítica Tina Charles, amb el clàssic I Love to Love.

0: Una festa blanca, un vespreig durant els sopars a la fresca, les verges trobades al castell com a principals novetats de la Festa Major de Palafolls 2026. Just avui s'ha presentat tota la programació d'enguany de la Festa Major del nostre municipi, que s'allargarà 14 dies. La festa manté els actes principals com els sopars a la fresca durant 3 nits, també els concerts a la plaça del Popi, la festa infantil, la cerca vida de gegantera, les matinades de xocolatada o lissada de la Senyera el dia 11 de setembre. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, destaca que la programació ofereix, com sempre, una oferta equilibrada amb activitats per a totes les edats, per tal que tothom trobi el seu espai per gaudir d'aquests dies.
1: Arriba el final de l'estiu i ens toca pensar en la Festa Major, ja ho tenim tot a punt. Aquests dies estem presentant el programa de Festa Major i el que s'intenta sempre, i una mica recollint doncs, les opinions de la ciutadania, doncs, és fer un programa que estigui equilibrat, hi hagi activitats per tothom, que tothom trobi el seu espai, tant a nivell musical com a nivell d'activitats. Hi ha un munt d'activitats preparades i pensades, sempre de la mà de les entitats i de tota l'àrea de cultura i joventut, perquè siguin uns dies plens de festa i en plens d'activitats que tothom pugui gaudir.
0: De nou, les entitats locals tindran un pes destacat en l'organització de gran part del programa d'activitats. Diables, gegants o castellers ja preparen les seves activitats habituals. Repeteix també el patinatge amb el bingo musical que es va estrenar l'any passat, les puntaires amb la seva trobada, i també s'estrena Diverteatre amb l'obra de teatre Els músics de Bremen. Hi ha, però, també altres novetats destacades al programa, com una festa blanca a càrrec de la Comissió de Reis, un vespreig durant els sopars a la fresca, en el cas del diumenge, o el retorn de les verges trobades a l'esplanada del castell. Els actes de la festa, que compaginen actes per a totes les edats, començaran ja el dia 29 d'agost i s'allargaran fins al diumenge dia 13, amb activitats pràcticament cada dia. Ja podeu trobar el programa de la Festa Major als equipaments municipals, a l'Ajuntament, establiments comercials, o també consultar-lo a Ràdio Palafolls Folls.cat i a les nostres xarxes socials. Una altra de les novetats d'enguany és que també s'han editat uns programes de butxaca de mida d'un punt de llibre desplegable per tal de fer més accessible la informació relativa a la Festa Major de Palafolls d'aquest 2026. És tot, més informació al migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ritmes d'estiu per començar aquesta segona hora en el de gorra de Ràdio Palafolls. Les 11 i 7 minuts, benvinguts. Si t'acabes d'incorporar a la ràdio, ets el millor lloc per compartir bona música, bon humor i també premis. Per què no? Ara amb l'ajuda de Joan Dausà i Mama Duixa, amb aquest papi, posa'l al disc. Nosaltres seguim i anem encara molt més enrere. Rebobinem fins als 90. Vinga, va, Looking Back Over My Shoulder, tot un clàssic de Mike and the Mechanics.

Sintonia del Degorra, això significa que toca de nou fer un recordatori del premi que, doncs, et pot tocar avui si jugues amb nosaltres. Senzillet, eh? Avui juguem per un lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi de Palafolls. Els trobaràs al carrer Major ben cèntrics, una miqueta més amunt, direcció cap a l'Ajuntament. Al carrer Major, doncs, com dèiem, una miqueta més amunt des de l'església, Què has de fer avui per aconseguir aquest lot de productes? Doncs jo crec que la pregunta és fàcil. És cert que sempre et dic el mateix, però estaràs amb mi que no compliquem tampoc gaire l'existència, No compliquem gaire les preguntes. Avui que ens mirem al melic i parlem d'aquesta emissora de Ràdio Palafolls i d'una de les seccions més veteranes d'aquesta emissora. La secció que repassa l'agenda cultural de Palafolls i Rodalies. De fet, la secció que arriba d'aquí 20 minutets, Però sabries dir-nos quin és el títol d'aquesta secció? I encara per posar-t'ho més fàcil, com et dèiem, doncs t'oferim 3 opcions. 2 no són correctes, 1 és la correcta. Per tant, has de triar entre aquestes 3 opcions. Atenció, pot ser que aquesta secció es tituli L'Agenda? Simplement, L'Agenda. Bé, no queda gens malament. Pot ser que el títol de la secció sigui No t'ho perdis? O pot ser que el títol de la secció sigui Les activitats de la setmana? Són 3 opcions, com et deia, 2 que gairebé que ens les hem inventat, vaja. I una és la correcta. Digue'ns, doncs, com es diu la secció que repassa les activitats culturals de Ràdio Palafolls, tant al matí com a la tarda. Tens 3 opcions, L'Agenda, No t'ho perdis o Les activitats de la setmana. Una d'aquestes propostes és la correcta, les altres no. Esperem les teves respostes per poder entrar dins el sorteig del lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner i la resposta, com sempre, ens la pots fer arribar a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. També tenim habilitat el telèfon de la ràdio, ens truques al 93 761 4701 i, si no, per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Tens una estoneta, una hora i mitja per poder participar. No desconnectis de la ràdio, que en breu també podràs escoltar la contrasenya i al final del programa la trucada en directe. Qui s'emportarà avui el Premi del Degorra? Doncs ho sabrem en una estoneta. Abans, però, per anar fent temps, doncs seguim creant la banda sonora original del programa d'avui. Ho fem amb la Kylie Minogue i un dels seus èxits del passat 2023. Padam, padam.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Doncs mira, és un d'aquells temes que unien dos grans, Joaquín Sabina i Fito Páez, aquest Llueve sobre mojado. En un o res, repassarem agenda cultural i us oferirem, doncs, això, totes les activitats, per exemple, d'aquest cap de setmana a Sant Genís de Palafolls o també la Festa Major de Tordera. Serà el No t'ho perdis en una estoneta. Ara, però, si m'ho permets, el que farem és anar molt més enrere. El ritme, doncs, de l'Anna Velvet, Alana Miles, Black Velvet.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 19 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant els primers actes en motiu de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Serà aquest dissabte i aquest diumenge. Dissabte, per exemple, a 6:15 de la tarda, al local social, hi haurà jocs gegants de fusta. Tot seguit, al mateix local social, xocolatada. I a 7:00 de la tarda, cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls, per acabar a 9:00 del vespre, al local social, amb el sopar popular, amb ball a càrrec del duet Atènia. Les activitats, com dèiem, continuen el diumenge 23 d'agost a partir de 7:00 de la tarda al local social amb cantada d'havaneres a càrrec del grup Arjau i acabaran el dimarts dia 25 d'agost a 12:15 del migdia amb l'ofici solemne i a 12:15 ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà.
0: No t'ho perdis.
1: Si continuem repassant activitats culturals, anem fins a Malgrat de Mar. Aquest pròxim dissabte hi ha Summer Moguda. Serà a partir de 8:00 del vespre al Parc Francesc Macià. Més activitats. Ara ens movem i anem fins a Pineda. Divendres, la biblioteca del municipi organitza la proposta Juguem, descobrim jocs de taula. Serà càrrec de l'Albert Escaiola, sota inscripció prèvia a la biblioteca Manuel Serra i Moret, des de 6:15 de la tarda. Més enllà, també destacarem activitats al municipi de Calella. Demà dijous, a la Platja Gran, al costat del Xiri Nou, hi haurà una nova sessió del Calella Beach Festival 2026. Al cinema La Fresca de Calella ha projectat la pel·lícula Alien Covenant. I el divendres, a 6:45 de la tarda, al passeig de Manuel Puigverd, davant el Monument de la Sardana, hi haurà la presentació dels cartells i la programació de la Festa Major de la Minerva 2026 i també la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme.
0: No t'ho perdis.
1: Per cert, a divendres també tenim esdeveniment dins el NEC. Serà a partir de 9:00 del vespre al Far de Calella amb l'Ibèrica Trio i Maruja Limón en concert. Deixa lloc a l'agenda perquè hem de destacar també activitats de la Festa Major de Sant Bartomeu 2026. Parlem de les propostes al municipi de Tordera. Avui, per exemple, hi ha pregó infantil i gincama. Començarà a 6:00 de la tarda al Parc de la Sardana. I la Holy Fest, que també es farà a partir de 8:15 del vespre al mateix indret. Ja de cara a demà dijous, a 9:00 del matí, a la plaça de l'Església, trobarem pujada al campanar i visita a l'Església de Tordera. Serà amb la col·laboració del Cercle Històric de Tordera. Per participar d'aquesta activitat, cal fer una inscripció prèvia. Demà també hi ha campanya de donació de sang durant tot el dia darrere l'Església de Tordera. I a la tarda, a 6:00, a la

0: plaça de la Concòrdia, artesania a la fresca, amb les artesanes de Tordera, o a les 7, a la plaça de l'Església, concert infantil amb l'hora del pati. Al vespre és el torn de l'exhibició de Twirling, que es farà a la pista de l'Amistat a 9:15 del vespre o a 11:15 a la plaça de l'Ajuntament, a Baneres, amb el grup Peix Fregit. A la mitja part també hi haurà el tradicional rom cremat i la presentació dels candidats i candidates al pubillatge de Tordera. I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha una nova edició del Dijous de Música en Viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà la mateixa plaça des de 9:15 del vespre amb l'actuació en directe de Sònia Delgado. I, òbviament, no podem oblidar que aquests dies també arriben la Festa dels Copatrons amb diferents activitats. Divendres, per exemple, a 9:00 AM hi haurà xocolatada popular sota l'arc dels Copatrons, a 11:15 l'ofrena floral i a 12:00 l'ofici solemne a la parròquia de Santa Maria. Al vespre, a 7:00, divendres, tindrem la cercavila de places i carrers amb un recorregut que sortirà des del Passeig Cortills de Vieta i arribarà fins a plaça Espanya, on hi haurà després el Toquen a córrer, a partir 9:15 aproximadament. I a 9:00, una nova edició de la Cantada de Veneres al Passeig de Cortills i Vieta, a càrrec dels grups Americanos, Arjau, Portbou i els Faroners de Calella, que també comptarà amb cremat popular. A 10:15 de la nit hi haurà quina musical a càrrec de Sa Colla Brava, a la plaça d'Espanya. Les activitats continuen dissabte 22 d'agost amb la cursa Corre al Cos. A 7:00 PM hi haurà inscripcions al monument de Joaquim Ruïra. A 7:30 també hi haurà cercavila i a 8:00 cursa infantil i d'adults. Per tant, que a 10:00 PM amb el concert de Tapeo Sound System i DJ Jorge Peñafiel al mateix Passeig Cortils i Vieta.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls,

mica en mica anem fent camí i ens acostem ja a les 12 del migdia. Encara hi ha temps, però, que avui puguis proclamar-te guanyador o guanyadora del de gorra. I en què consisteix això? Doncs mira, cada matí el que fem és posar un premi en joc simplement perquè responguis a una senzilla pregunta. La d'avui, ara te la formulo. Abans, deixa'm dir-te que el premi d'avui és una panera de productes no medicinals de la farmàcia Moner de Palafolls. Un d'aquells premis sol·licitats per molts de vosaltres i que et pots endur de franc, sense que et costi ni un euro, tan sols per respondre a una senzilla pregunta. De fet, no fa tant que acabem d'escoltar l'agenda cultural de Ràdio Palafolls, però el que volem és que ens diguis quin títol té aquesta secció. Dit d'una altra manera, com es diu l'agenda cultural que cada matí i cada tarda repassem a Ràdio Palafolls? La secció té un nom i a més et donaré tres opcions. Dues d'aquestes no són correctes, una sí és la correcta. Pot ser que aquesta agenda es digui, doncs això, l'agenda? Aquesta seria la primera opció. La segona opció és el no t'ho perdis. I la tercera opció seria les activitats de la setmana. Ho reduïm tot a tres possibilitats, Tres possibilitats, tres opcions. Dues d'aquestes opcions no són correctes. Una, sí. I és la que ens has d'enviar per correu electrònic, per WhatsApp o per telèfon. Com sempre, al 93-761-4701, habilitat perquè ens donis la resposta, perquè ens truquis i ens diguis la teva opció. Si no, per correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat o per WhatsApp, el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66. Com es titula la secció que repassa les activitats culturals de Ràdio Palafolls? No t'ho perdis, les activitats de la setmana o l'agenda. Tens una horeta encara per poder participar i aconseguir emportar-te avui ser el guanyador o guanyadora del de gorra. I això avui significa que t'emportes aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner. I nosaltres seguirem compartint èxits. Ho fem ara amb l'ajuda de Zara Larsson. Ruin My Life.

0: la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda Cercavila amb la colla gegantera i els Diables Folls i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne i a 12:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: This is David Guetta.

Rosalía, en aquest cas, ben acompanyada, eh? Amb Ozuna, un teca de fa, doncs, uns 6 anyets, eh? Del 2020. Jo per ti, tu per mi. A punt d'arribar a les 12 del migdia, en un hores repassem informació, actualitzem, de fet, tots els butlletins horaris amb els companys informatius. Ara, però, encara ens toca fer un viatge en el temps i anar molt més enrere. El ritme que ens marca Peter Gabriel. Vinga, va, un tema del 86, Sledgehammer.

0: Els centres educatius i també els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquests mesos d'estiu s'estan duent a terme diferents actuacions de manteniment i de millora tant a centres educatius, especialment les escoles de primària de Palafolls, com també els equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i la menor activitat en aquests espais. A les escoles, per exemple, s'hi han fet treballs de pintura, de reparació relacionada amb l'entrada d'aigües i diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, de la intervenció del serraller en una part de l'escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, també s'han instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais abans de l'inici del nou curs escolar d'aquí unes setmanes. Pel que fa als equipaments municipals, s'ha fet millores també puntuals en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls, i s'actua també sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai on es realitzen diferents activitats i també adequar-lo al seu ús habitual. I malgrat crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per combatre la calor i naturalitzar els carrers, el municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats bàsicament per combatre la calor, naturalitzar els carrers i millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i el Doctor Robert i també a través del carrer d'Esclapers i també, com dèiem, el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen part de l'estratègia de l'Eix Verd que busca connectar el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església, el carrer d'Esclapers, es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat que permet una millor filtració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapers no hi ha prou espai per plantar arbres, s'instal·laran fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alçada cobertes de vegetació enfiladissa que proporcionen ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés de la biblioteca a la cooperativa. Pel que fa al carrer Ramon Torró, es farà una reordenació de l'espai per donar més protagonismes vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran algunes places d'aparcament i que en aquest cas es convertiran en jardins de pluja i zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzaran aquests fanals verds que ja també es faran servir a la zona centre. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Se crearan jardins d'infiltració i els consells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulació i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar el funcionament de tots aquests sistemes i les espècies vegetals que s'utilitzaran. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i el doctor Robert i d'Esclapers, mentre que es preveu uns 250.000 euros per al projecte del carrer Ramon Torró. Aquesta i d'altres informacions formaran part a partir de la una de l'informatiu del migdia amb el recull de tota la jornada a Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Diguéssim que és una versió més actualitzada, eh? Això sí, degut als 25 anys del tema Camins, somnis i promeses. Aquesta actualització, amb Gerard Quintana, òbviament, amb el Sopa de Cabra, ben acompanyats amb la cantant Su, les 12 i 6 minuts. Què tal com portes aquest matí calorós del mes d'agost? Segueixes amb nosaltres? Tenim més propostes. Al ritme ara dels 90, canviem totalment l'estil i ens trobem amb Mariah Carey, un clàssic, Emotions.

0: dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.
1: I és que el Decorre és aquell concurs de cada estiu a Ràdio Palafolls on ens trobem en família gairebé amb tots vosaltres que dia a dia, matí tarda, participeu al Decorre. Sempre us emporteu premis. De fet, aquells més insistents sempre en algun moment o altre els hem trucat o directament amb el Decorre Express els hi hem donat el premi a través dels diferents sortejos que fem cada matí i cada tarda. Un exemple, per exemple, el tenim aquest matí quan pots guanyar aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Moner del nostre municipi. Aquest és el premi que tenim sobre la taula. I com la pots aconseguir? Doncs fàcil. Per entrar dins el sorteig del premi d'avui és simplement que ens diguis com es diu la secció que repassa l'agenda cultural de Ràdio Palafolls. Una d'aquelles seccions mítiques, de les més veteranes que tenim en aquesta emissora, sempre a favor de la cultura, òbviament la que es fa al nostre municipi i ara es calfan motors també amb el programa de Festa Major que ja coneixem o les diferents activitats, per exemple, de la Festa Major de Sant Genís, l'hem repassada fa un moment, però aquesta secció té un nom i el que volem és que ens diguis aquest nom. Com es diu la secció que repassa els actes culturals de Palafolls i Rodalies d'aquesta emissora? Doncs et dono tres opcions encara per fer-ho més fàcil. Pot ser que es tituli Les activitats de la setmana? Un nom llarguet, No sé jo. L'agenda? Aquesta és curteta. No ho sé. O no t'ho perdis. Tres opcions, una sola és correcta. Les activitats de la setmana, l'agenda o no t'ho perdis? Si saps la resposta, si vols participar al Decorre d'avui, doncs vinga, envia'ns aquesta resposta per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots trucar directament a la ràdio al 93 761 4701 o, si ho prefereixes, agafa el mòbil i envia'ns un WhatsApp al telèfon que has de tenir guardat a l'agenda com a premis Ràdio Palafolls o alguna coseta així. És el 607 64 65 66. Posa-hi nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I atenta, atent, en aquesta última part del programa, en una estoneta el que farem és dir la contrasenya. I si tot funciona de forma correcta, vaja, ja saps què és la contrasenya, no? Doncs que quan agafis el telèfon, quan et truquem d'aquí una estoneta, el primer que hauràs de dir és aquesta contrasenya. I directament t'emportes el premi. Doncs vinga, en una estoneta diem aquesta contrasenya. Nosaltres ara seguim compartint èxits i ho fem amb l'ajuda dels BTS.

0: que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
7: Per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

Camí de dos quarts d'una del migdia és un d'aquells temes que gairebé no necessita ni de presentació, eh? Clavado en un bar, un clàssic de finals dels 90, des dels Sueños Líquidos, de Maná. 5 minuts i arribem precisament a aquest punt horari a dos quarts i ho farem amb un altre clàssic, això sí, una altra vegada versionat. Just a Gigolo, un clàssic d'aquells de fa història, eh? Ara amb David Lee Roth.

I després de Dafi, temps per l'últim recordatori ja del de gorra. I atenció a tots aquells que heu participat o que encara teniu intenció de participar, perquè també us podrem dir quina és la contrasenya d'avui. Anem al principi. Avui pots guanyar, doncs això, un lot de productes no medicinals de la farmàcia Muné del nostre municipi de Palafolls. Si ets el guanyador o guanyadora, nosaltres et donarem una targeteta que t'acredita com a guanyador del de gorra, que podràs bescanviar després en aquesta coneguda farmàcia de Palafolls. Però això sí, el primer que hauràs de fer, si no has fet ja, és respondre a una senzilla pregunta. Té molt a veure amb aquesta emissora, tant que parlem d'una secció mítica de Ràdio Palafolls. Volem que ens diguis com es diu la secció que repassa les activitats culturals a Palafolls i Rodalies cada matí i cada tarda, tant en aquesta temporada d'estiu com també durant la programació de tardor-hivern. Com es diu la secció que repassa les activitats culturals de Palafolls i Rodalies i que fem cada dia a Ràdio Palafolls? Et dono tres opcions. Una d'elles és la correcta. Pot ser que sigui No t'ho perdis, pot ser que sigui Les activitats de la setmana, o que la secció es tituli L'agenda. Tan senzill com això. Una d'aquestes tres opcions és la correcta. No t'ho perdis, Les activitats de la setmana o L'agenda. Com es diu la secció que repassa les activitats culturals de Palafolls i Rodalies i que fem cada dia des d'aquesta emissora? Dóna'ns la resposta, encara ho pots fer, doncs utilitzant, per exemple, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. També ens pots trucar a la ràdio, el telèfon fixe és el 93 761 4701 i, si no, per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. I atenció, perquè el que ens falta dir-vos és quina és la contrasenya. Com sempre, trucarem al final del programa a la persona que guanya. I quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és: soc fan

Ràdio Palafolls. Sí, efectivament, ara que està tan de moda això del fenomen fan, doncs escolta, que es noti que escoltes Ràdio Palafolls. El primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon, si et truquem en una estoneta, és: soc fan de Ràdio Palafolls. Alto i claro, que diria aquell. Soc fan de Ràdio Palafolls, aquesta és la contrasenya d'avui. Per tant, ja tens tota la informació per poder participar. I nosaltres, que posem un cronòmetre, un compte enrere, perquè en una estoneta trucarem al guanyador o guanyadora. Ja tens tota la informació, vinga, anima't i participa.

Un dels temes més romàntics per naturalesa, aquest Love is All Around, un tema amb els Wet Wet Wet original de The Frogs i com a banda sonora original de Quatre Bodes i un Funeral. Posem-hi una miqueta més d'energia i ho fem ara amb aquest Yes and, així amb interrogant, amb la veu d'Ariadna Grande.

0: ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 1:15 ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls. Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

el tema d'estiu que va néixer, que va unir, perdó, a Shakira amb Carlos Vives. Al passat 2016 tots ballàvem al ritme de la bicicleta i avui l'hem recuperat per tu ja en aquest tram finalíssim de Ràdio Palafolls del Degorra. I és que queden 5 minuts, de fet 9, per tancar paradeta. Farem una cosa, escoltem un tema més i truquem en directe al guanyador o guanyadora a veure si ens diu bé la contrasenya. Seran un no res, no desconnectis.

0: Doncs és l'hora de resoldre el repte de gorra d'aquest matí, quan hi havia en joc aquest producte, aquest lot de productes, de fet, no medicinals, de la farmàcia Moner, per dir-nos, com es deia, la secció que repassa l'agenda cultural de Ràdio Palafolls. Doncs entre les tres respostes que us hem donat, una de bona, era el no t'ho perdis. Aquesta era la resposta que volíem, i entre els que heu guanyat, doncs anem a trucar al guanyador o guanyadora. Recorda la contrasenya d'avui. Quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és: soc fan de Ràdio Palafolls. Aquesta és la contrasenya d'avui, que es noti, eh? Soc fan de Ràdio Palafolls. Això és el que has de dir, aquesta és la contrasenya, i atenció, que per no perdre més temps, jo ja vaig marcant, eh? Soc fan de Ràdio Palafolls. Que es noti aquella gent que sabem, eh? Que sempre escolteu Ràdio Palafolls, que teniu la ràdio o la nostra web posada. Vinga, va! Soc fan de Ràdio Palafolls. Aquesta és la contrasenya i ara ja és cosa teva. Hauríem d'agafar línia. Efectivament. Vinga, va. Dos tons. Ai. Ai, ai, ai. Hola? Hem perdut l'oportunitat. No, no. Hem d'estar atents. No passa res. Tenim més trucades, eh? Anem a la segona. A veure si ens agafen el telèfon. Recorda, soc fan de Ràdio Palafolls. Vinga, va, vaig a trucar. A veure si a la segona ho aconseguim. Vinga, va, estic trucant. Una segona trucada. Anem a trucar el segon guanyador o guanyadora. Soc fan de Ràdio Palafolls. Això és el que m'has de dir. Vinga, a veure si la segona... Ho tenim. Soc fan de Ràdio Palafolls. Va.
1: Soc fan de Ràdio Palafolls.
0: Vinga, sí! Molt bé, i jo que me n'alegro, clar que sí.
1: Vaja, jo també.
0: No, és com una miqueta de... T'he obligat, a dir que ets fan de Ràdio Palafolls, per tant, jo m'ho crec, clar que sí, cap problema. Amb qui parlem, sisplau?
1: Amb la Montse.
0: Montse, doncs escolta, ets la guanyadora d'aquesta panera, aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Boner, que quan vulguis pots passar per aquí per la ràdio a buscar el teu premi merescudíssim. Gràcies per jugar amb nosaltres.
1: Jordi.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
1: Gràcies.
0: Adéu. Doncs mira, en aquest cas la Montse, que s'emporta la segona, el premi d'avui. Soc fan de Ràdio Palafolls, és el que volíem escoltar. Doncs efectivament, així ha estat, i així hem donat aquest premi d'aquest matí. Jo, com sempre, t'aviso, aquesta tarda ens hi tornem a posar, tornem a sortejar un premi més senzill amb el de Gorra Express, i si no, demà a la tarda. Doncs vinga, que ja ho tenim tot a punt perquè partin els serveis informatius de Ràdio Palafolls. Ara és el moment de l'informatiu. Nosaltres ens retrobem, si no, demà al matí. Petons, abraçades. Adéu.

0: un en punt del migdia. Avui dimecres ja tenim el programa sencer de la Festa Major de Palafolls 2026.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls ja ho té tot a punt per una festa major que enguany s'allargarà durant 14 dies plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell i un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i de Ràdio Palafolls. Avui és dimecres, avui ja és 19 d'agost.

0: Avui també us explicarem que coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia, que coincideix precisament avui, els aparadors dels comerços de Palafolls fa dies que s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és de la CEP i proposa un joc als veïns, i és que han de localitzar 5 imatges en els diferents aparadors amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en un sorteig de 3 xecs de 100 euros per gastar-se a les botigues de Palafolls. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i també donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat de Palafolls. I l'Ajuntament ha aprofitat aquesta pausa de vacances d'estiu per dur a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i també a diferents equipaments municipals del nostre poble. Per exemple, a les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions o també renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais abans de la tornada a les aules, de cara ja a aquest proper mes de setembre. Així mateix també s'ha intervingut en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, aquí al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'hi han instal·lat miralls per adequar la sala on acostumen a fer-se les principals activitats que es realitzen en aquest centre cívic del Forroll. I malgrat també volen transformar en aquest cas el centre històric, els carrers principals del centre de la localitat, amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa pels carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i de frescor en punts claus com són, per exemple, la plaça de l'Església, el carrer d'Esclapers o el carrer Ramon Torra. Avui que tindrem una jornada estable i assolellada arreu de la comarca, tot i que a la tarda apareixeran alguns núvols alts, tot i això no s'esperen precipitacions. El vent serà fluix al matí i augmentarà lleugerament ja cap a la tarda, i pel que fa a l'estat de la mar tindrem marejol que anirà augmentant a maró durant també el pas de les hores. Les temperatures mínimes baixen lleugerament i se situen entre els 19 i els 25 graus aquest dimecres, mentre que les màximes pujaran i quedaran fixades entre els 30 i els 34 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una festa blanca, un vespreig als sopars de la fresca i les verges trobades al castell són les principals novetats de la Festa Major de Palafolls d'enguany. Avui, just, s'ha presentat tota la programació de la Festa Major de Palafolls d'aquest any, que s'allargarà durant 14 dies. La festa manté els actes tradicionals com els sopars a la fresca durant 3 nits, els concerts de la plaça de Popi, la festa infantil, la cercavila gegantera, les matinades dels diables, la xocolatada o l'aixada de la senyera per l'11 de setembre. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, destaca que la programació ofereix una oferta equilibrada amb activitats per a totes les edats, per tal que tothom trobi sempre el seu espai per gaudir d'aquestes jornades.
1: Arriba el final de l'estiu i ens toca pensar en la Festa Major, ja ho tenim tot a punt. Aquests dies estem presentant el programa de Festa Major, i el que s'intenta sempre, i una mica recollint doncs les opinions de la ciutadania, doncs és fer un programa doncs que estigui equilibrat, que hi hagin activitats per tothom, que tothom trobi el seu espai, tant a nivell musical com a nivell d'activitats. Hi ha un munt d'activitats preparades i pensades, sempre de la mà de les entitats i de tota l'àrea de cultura i joventut, perquè siguin uns dies plens de festa i en plens d'activitats que tothom pugui gaudir.
0: De nou, les entitats locals tindran un pes destacat en l'organització de gran part de les activitats i d'aquest programa. Viables, gegants i castellers ja preparen les seves activitats, que són habituals dins la programació de la Festa Major. De la Festa Major repeteix el patinatge amb el bingo musical, les puntaires amb la seva trobada, o també s'estrena Diverteatre amb l'obra de teatre Els Músics de Bremen. Hi haurà, però, també altres novetats destacades al programa, com una festa blanca a càrrec de la Comissió de Reis, un vespreig durant el sopars a la fresca del diumenge amb Riqui Fargas, o el retorn de les verges trobades allà on van néixer, a l'esplanada del castell de Palafolls. L'oferta musical es tornarà a centrar, com és habitual, a la plaça de Popi. Allà es faran les barraques, els tributs a l'Oreja de Van Gogh o també a Serrat, i l'actuació de la Salvatana. La festa, que compagina actes per a totes les edats, començarà el dia 29 d'agost i s'allargarà fins al diumenge, dia 13, amb activitats pràcticament cada dia. Ja podeu trobar el programa de la Festa Major, els equipaments municipals, establiments comercials, o consultar-lo a radiopalafolls.cat o també a la pàgina web web de l'Ajuntament. Una altra de les novetats d'enguany és que s'han editat uns programes de butxaca de mida punt de llibre, desplegable com un acordió, per tal de fer molt més accessible tota la informació relativa a la Festa Major de Palafolls. I en aquest cas també continuem ara parlant-vos que els centres educatius i els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquest estiu s'estan donant a terme diferents actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i de menor activitat en aquest cas en aquests espais. A les escoles s'hi han fet treballs de pintura, de reparació relacionades, per exemple, amb l'entrada i filtracions d'aigua o diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, d'intervenció del serraller a una part de l'escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, s'han instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais just abans de l'inici del nou curs escolar. Pel que fa als equipaments municipals, també s'estan fent millores puntuals aprofitant l'estiu en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls i s'ha actuat sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai i adequar-lo pel seu ús habitual just abans que comenci a partir de setembre la programació habitual d'actes i tallers en aquesta sala d'activitats del Forrell. La CEP i la FIC celebren el Dia Mundial de la Fotografia amb un concurs als aparadors de Palafolls. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la CEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han organitzat una campanya conjunta per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia que se celebra justament avui. La iniciativa, però, ja va començar el passat dia 10 d'agost i s'allargarà fins al dia 30, fins a finals d'aquest mes, i converteix els aparadors dels comerços locals en galeries d'art temporals on s'exposen obres dels fotògrafs de la FIC. L'objectiu principal d'aquesta proposta és dinamitzar l'activitat social i comercial del municipi, aprofitant l'efemèride per donar visibilitat tant al talent artístic com també al comerç local. Per participar en aquest sorteig, el públic el que ha de fer és recórrer els diferents comerços adherits a la CEP i observar les fotografies que estan exposades en els seus aparadors fins a poder localitzar les 5 que tenen amagat en aquestes fotografies el logotip de l'Associació de Comerciants Palafollenc. Un cop trobades aquestes imatges, els participants el que han de fer és compartir a Instagram les fotografies seguint les instruccions específiques de la campanya. Ho explica tot plegat el president de la FIC, que és en Joan Membrives.
2: Hem organitzat una activitat on podeu guanyar xecs de compra per valor de 100 euros. Com s'ha de fer? Molt fàcil. A diferents aparadors de botigues de la CEP hi hem posat fotografies, però només 5 d'aquestes fotografies porten el logo de la CEP. Busqueu-les. Feu una foto d'aquesta foto i quan tingueu les 5 fotografies publiqueu a Instagram un post amb les 5 fotos. Etiqueteu a FIC Blanes, etiqueteu a CEP i, sobretot, molt important, poseu el hashtag PLF26 Dia Mundial de la Fotografia. Entre tots els que participeu, sortejarem aquests 3 xecs de 100 euros.
0: L'organització ha establert com a reclam, ho escoltàvem, el sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun. Aquests premis es podran bescanviar per productes o serveis exclusivament en els establiments que formen part d'aquesta iniciativa promoguda per la CEP i la FIC. Deixem ara Palafolls, marxem a Malgrat de Mar, que crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per tal de combatre la calor i també naturalitzar els carrers. El municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats per combatre la calor, naturalitzar els carrers i també millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapés i també el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen part de l'estratègia d'Eix Verd que busca connectar el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església i al carrer d'Esclapés es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat que permetrà una millor infiltració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapés no hi ha prou espai per plantar-hi arbres, s'instal·laran el que es coneix com a fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alt cobertes de vegetació enfiladissa que proporciona ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés a la biblioteca de la cooperativa, que es troba justament en aquest carrer d'Esclapers. Al carrer Ramon Turró el que es farà és una reordenació de l'espai per donar més protagonismes vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran, per tant, algunes places d'aparcament que es convertiran en jardins de pluja i també en zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzarà fanals verds. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Es crearan jardins d'infiltració i també escocells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulacions i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar tot el funcionament d'aquests sistemes i les espècies vegetals que s'hi han utilitzat. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i del doctor Robert, mentre que l'actuació al carrer Ramon Torrós, la previsió és que s'enfili fins als 250.000 euros. Arriba el moment d'obrir l'hemeroteca d'avui.

Per parlar de l'hemeroteca hem de parlar, per exemple, o comencem fixant-nos en ara fa just un any, el 2022, la població de Palafolls seria major de 65 anys. El 22% de la població de Palafolls seria major de 65 anys a partir del 2035. L'envelliment de la població és una tendència que afecta el conjunt de Catalunya i també aquí a Palafolls. Segons un informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el municipi passaria a tenir un 13,5% de població major de 65 anys l'any 24 a un 22% a partir del 34, un increment de gairebé 9 punts. En canvi, es preveia que baixés el pes dels menors dels 15 anys, passant dels 14,7 al 11,6, també de la població entre els 16 i els 64 anys, que passaria del 69%, prop del 70, fins al 66% de la població. I si ens fixem en ara fa 5 anys, 4 de cada 10 vehicles que circulaven pel Roig i Gelpí, pel carrer Roig i Gelpí, a tocar del camp de futbol, superaven la velocitat permesa. Un radar pedagògic que s'havia instal·lat just en aquest carrer, el carrer Roig i Gelpí, al barri de Santa Maria, registrava durant uns dies el comportament dels vehicles que hi circulaven. En total van comptabilitzar 7.300 vehicles i va detectar que el 40% superava els 30 km per hora, que és el límit de velocitat establert just en aquest tram de via. Tot i això, només un 15% dels vehicles superava els 40%. El dispositiu també va permetre conèixer quines eren les hores de més afluència i de més velocitat de pas en aquest tram del carrer Roig i Gelpí. I ara fa 10 anys, el 2016, el Maresme registrava 21 focs durant la segona quinzena del mes de juliol. D'aquells focs, 16 van afectar zones forestals amb un total de 118 hectàrees afectades. Aquesta xifra se situava sota la mitjana dels darrers 15 anys per aquesta mateixa quinzena, que llavors se situava aquella mitjana als 217 hectàrees afectades pel foc. I havia contribuït al fet que a comarques com el Maresme, el Vallès Oriental o Osona, les incidències en incendis haguessin estat mínimes, amb uns valors acumulats al llarg de l'estiu que no superaven una hectàrea les zones afectades pel foc. A l'altra cara de la moneda, la comarca més afectada era el Bages, seguida de l'Anoia, la zona del Penedès Garraf i també del Vallès Occidental, en la qual tenien 12 hectàrees amb 12 incendis. I fins aquí la nostra hemeroteca just d'aquesta jornada, avui que és dimecres 19 d'agost, repassant de què parlàvem tal dia que avui, anys enrere.

0: Bé, doncs arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica. Anem a saber de què parlaven el nostre temps informatiu, en aquest cas la previsió meteorològica que ens l'apropa el nostre company, el nostre meteoròleg, que és en Quim Serra. Què tal? No, en Quim Serra avui no, però encara no hi és de vacances, per tant el Servei Meteorològic de Catalunya serà qui finalment ens informa d'aquesta previsió. Quina és la previsió d'avui dimecres?
1: Molt bon dia, avui continuem amb aquest anticicló a sobre de casa nostra, amb molt de sol, encara que a primeres hores del matí estan havent aquests núvols baixos que estan afectant a la costa central catalana. A partir de les 10 o 11 del matí desapareixeran i ens quedarà molta bonança. Al Vallès Oriental, al Moianès i a Osona apareixeran núvols baixos aquesta tarda, però no esperaríem pluges. Si hi hagués algun ruixat, seria molt puntual i molt petit. Les temperatures màximes arribaran als 30-31 graus a la costa i per la zona del Berguedà i del Bages arribaríem tranquil·lament als 34-35 graus.
0: Doncs
1: els pròxims dies venen canvis.
0: Doncs esperarem aquests canvis. Deia que efectivament aquí a Palafolls al moment la temperatura la màxima d'aquesta jornada, avui dimecres, s'ha situat per sobre dels 31 graus, en concret 31,3.

0: anem acomiadant ja l'espai informatiu d'aquest dimecres i ho fem com sempre repassant en format titulars quines han estat les informacions més destacades que avui us hem explicat. Hem començat explicant-vos que Palafolls ja té punt la festa major d'enguany, que s'allargarà durant 14 dies i que estan plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell, o també un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les tradicionals nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i la nostra pàgina web. I avui us hem recordat que coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia, que just es celebra avui dimecres, els aparadors dels comerços de Palafolls s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és també de la FEP, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que proposa un joc per als veïns que han de localitzar 5 imatges en els diferents, en aquest cas, aparadors, amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en el sorteig de 3 xecs de fins a 100 euros. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat. I aprofitant aquesta pausa de les vacances d'estiu, l'Ajuntament de Palafolls ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals. A les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions i de renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais just abans de la tornada a les aules ja aquest proper mes de setembre. Així mateix s'ha intervingut en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'han instal·lat miralls per adequar la sala d'activitats al seu ús habitual. I no ha faltat tampoc la nostra mirada comarcal avui per fixar-nos en Malgrat, que transformarà el seu centre històric amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa als carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i frescor en punts clau, com són el carrer d'Esclapers entre la plaça de l'Església i del doctor Robert i també al carrer Ramon Torró. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar el nostre portal web a Ràdio Palafolls. Per exemple, hi trobareu tota aquesta programació de la Festa Major de Palafolls 2026 detallada dia a dia i també la resta d'informacions més destacades que ja us hem explicat a l'informatiu d'aquesta emissora. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora per repassar l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, acabeu de passar molt bon dimecres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Ja comença a fer-se

0: Els centres educatius i també els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquests mesos d'estiu s'estan duent a terme diferents actuacions de manteniment i de millora tant a centres educatius, especialment les escoles de primària de Palafolls, com també els equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i la menor activitat en aquests espais. A les escoles, per exemple, s'hi han fet treballs de pintura, de reparació relacionada amb l'entrada d'aigües i diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, de la intervenció del serraller en una part de l'escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, també s'ha instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais abans de l'inici del nou curs escolar d'aquí unes setmanes. Pel que fa als equipaments municipals, s'ha fet millores també puntuals en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls, i s'ha actuat també sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai on es realitzen diferents activitats i també adequar-lo al seu ús habitual. I malgrat crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per combatre la calor i naturalitzar els carrers, el municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats bàsicament per combatre la calor, naturalitzar els carrers i millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i el Doctor Robert i també a través del carrer d'Esclapers i també, com dèiem, el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen part de l'estratègia de l'Eix Verd que busca connectar el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església, el carrer d'Esclapers, es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat que permet una millor filtració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapers no hi ha prou espai per plantar arbres, s'instal·laran fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alçada cobertes de vegetació en filadissa que proporcionen ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés de la biblioteca a la cooperativa. Pel que fa al carrer Ramon Torró, es farà una reordenació de l'espai per donar més protagonismes vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran algunes places d'aparcament i que en aquest cas es convertiran en jardins de pluja i zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzaran aquests fanals verds que ja també es faran servir a la zona centre. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Se crearan jardins d'infiltració i els consells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulació i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar el funcionament de tots aquests sistemes i les espècies vegetals que s'utilitzaran. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i el doctor Robert i d'Esclapers, mentre que es preveu uns 250.000 euros per al projecte del carrer Ramon Torró.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

amb les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Avui dimecres ja tenim el programa sencer de la Festa Major de Palafolls 2026.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls ja ho té tot a punt per una festa major que enguany s'allargarà durant 14 dies plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell i un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i de Ràdio Palafolls. Avui és dimecres, avui ja és 19 d'agost.

0: Avui també us explicarem que coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia, que coincideix precisament avui, els aparadors dels comerços de Palafolls fa dies que s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és de la CEP i proposa un joc als veïns. És que han de localitzar 5 imatges en els diferents aparadors amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en un sorteig de 3 xecs de 100 euros per gastar-se a les botigues de Palafolls. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i també donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat de Palafolls. I l'Ajuntament ha aprofitat aquesta pausa de vacances d'estiu per dur a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i també a diferents equipaments municipals del nostre poble. Per exemple, a les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions o també renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais abans de la tornada a les aules, de cara ja a aquest proper mes de setembre. Així mateix també s'ha intervingut en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, aquí al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'hi han instal·lat miralls per adequar la sala on acostumen a fer-se les principals activitats que es realitzen en aquest centre cívic de la Forroll. I malgrat també volen transformar en aquest cas el centre històric, els carrers principals del centre de la localitat, amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa pels carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i de frescor en punts claus com són, per exemple, la plaça de l'Església, el carrer d'Esclapers o el carrer Ramon Torres. Avui que tindrem una jornada estable i assolellada arreu de la comarca, tot i que a la tarda apareixeran alguns núvols alts, tot i això no s'esperen precipitacions. El vent serà fluix al matí i augmentarà lleugerament ja cap a la tarda, i pel que fa a l'estat de la mar tindrem marejol que anirà augmentant a maró durant també el pas de les hores. Les temperatures mínimes baixen lleugerament i se situen entre els 19 i els 25 graus aquest dimecres, mentre que les màximes pujaran i quedaran fixades entre els 30 i els 34 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una festa blanca, un vespreig als sopars de la Fresca i les verges trobades al castell són les principals novetats de la Festa Major de Palafolls d'enguany. Avui just s'ha presentat tota la programació de la Festa Major de Palafolls d'aquest any, que s'allargarà durant 14 dies. La festa manté els actes tradicionals com els sopars a la Fresca durant 3 nits, els concerts de la plaça de Popi, la festa infantil, la cerca vila gegantera, les matinades dels diables, la xocolatada o l'aixada de la senyera per l'11 de setembre. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, destaca que la programació ofereix una oferta equilibrada amb activitats per a totes les edats, per tal que tothom trobi sempre el seu espai per gaudir d'aquestes jornades.
1: Arriba al final de l'estiu i ens toca pensar en la Festa Major, ja ho tenim tot a punt. Aquests dies estem presentant el programa de Festa Major i el que s'intenta sempre, i una mica recollint doncs, les opinions de la ciutadania, doncs, és fer un programa doncs, que estigui equilibrat, que hi hagi una activitat per tothom, que tothom trobi el seu espai tant a nivell musical com a nivell d'activitats. Hi ha un munt d'activitats preparades i pensades sempre de la mà de les entitats i de tota l'àrea de cultura i joventut, perquè siguin uns dies plens de festa i en plens d'activitats que tothom pugui gaudir.
0: De nou, les entitats locals tindran un pes destacat en l'organització de gran part de les activitats i d'aquest programa. Diables, gegants i castellers ja preparen en les seves activitats que són habituals dins la programació de la Festa Major. De la Festa Major repeteix el patinatge amb el bingo musical, les puntaires amb la seva trobada, o també s'estrena Diverteatre amb l'obra de teatre Els Músics de Bremen. Hi haurà, però, també altres novetats destacades al programa, com una festa blanca a càrrec de la Comissió de Reis, un vespreig durant el sopars a la Fresca del diumenge amb Riqui Fargas, o el retorn de les verges trobades allà on van néixer, a l'esplanada del Castell de Palafolls. L'oferta musical es tornarà a centrar, com és habitual, a la plaça de Popi, allà faran les barraques, els tributs a l'Oreja de Van Gogh o també a Serrat, i l'actuació de la Salvatana. La festa, que compagina actes per a totes les edats, començarà el dia 29 d'agost i s'allargarà fins al diumenge, dia 13, amb activitats pràcticament cada dia. Ja podeu trobar el programa de la Festa Major, els equipaments municipals, establiments comercials, o consultar-lo a radiopalafolls.cat o també a la pàgina web de l'Ajuntament. Una altra de les novetats d'enguany és que s'han editat uns programes de butxaca, de mida punt de llibre, desplegable, com un acordió, per tal de fer fer molt més accessible tota la informació relativa a la Festa Major de Palafolls. I en aquest cas també continuem ara parlant-vos que els centres educatius i els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquest estiu s'estan duent a terme diferents actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i de menor activitat en aquest cas en aquests espais. A les escoles s'han fet treballs de pintura, de reparació relacionades, per exemple, amb l'entrada i filtracions d'aigua o diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, d'intervenció del serraller a una part de les Escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, s'han instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais just abans de l'inici del nou curs escolar. Pel que fa als equipaments municipals, també s'estan fent millores puntuals aprofitant l'estiu en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls i s'ha actuat sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai i adequar-lo pel seu ús habitual just abans que comenci a partir de setembre la programació habitual d'actes i tallers en aquesta sala d'activitats del Forrell. La CEP i la FIC celebren el Dia Mundial de la Fotografia amb un concurs als aparadors de Palafolls. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la CEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han organitzat una campanya conjunta per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia que se celebra justament avui. La iniciativa, però, ja va començar el passat dia 10 d'agost i s'allargarà fins al dia 30, fins a finals d'aquest mes, i converteix els aparadors dels comerços locals en galeries d'art temporals on s'exposen obres dels fotògrafs de la FIC. L'objectiu principal d'aquesta proposta és dinamitzar l'activitat social i comercial del municipi, aprofitant l'efemèride per donar visibilitat tant al talent artístic com també al comerç local. Per participar en aquest sorteig, el públic el que ha de fer és recórrer els diferents comerços adherits a la CEP i observar les fotografies que estan exposades en els seus aparadors fins a poder localitzar les 5 que tenen amagat en aquestes fotografies el logotip de l'Associació de Comerciants Palafollenc. Un cop trobades aquestes imatges, els participants el que han de fer és compartir a Instagram les fotografies seguint les instruccions específiques de la campanya. Ho explica tot plegat el president de la FIC, que és en Joan Membrives.
2: Hem organitzat una activitat on podeu guanyar xecs de compra per valor de 100 euros. Com s'ha de fer? Molt fàcil. A diferents aparadors de botigues de la CEP hi hem posat fotografies, però només 5 d'aquestes fotografies porten el logo de la CEP. Busqueu-les. Feu una foto d'aquesta foto i quan tingueu les 5 fotografies publiqueu a Instagram un post amb les 5 fotos. Etiqueteu a FIC Blanes, etiqueteu a CEP i, sobretot, molt important, poseu el hashtag PLF26 Dia Mundial de la Fotografia. Entre tots els que participeu, sortejarem aquests 3 xecs de 100 euros.
0: L'organització ha establert com a reclam, ho escoltàvem, el sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun. Aquests premis es podran bescanviar per productes o serveis exclusivament en els establiments que formen part d'aquesta iniciativa promoguda per la CEP i la FIC. Deixem ara Palafolls, marxem a Malgrat de Mar, que crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per tal de combatre la calor i també naturalitzar els carrers. El municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats per combatre la calor, naturalitzar els carrers i també millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapés i també el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen en part de l'estratègia d'Eix Verd, que busca connectar el parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església i al carrer d'Esclapés es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat, que permetrà una millor infiltració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapés no hi ha prou espai per plantar-hi arbres, s'instal·laran el que es coneix com a fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alt, cobertes de vegetació enfiladissa que proporciona ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés a la biblioteca de la cooperativa, que es troba justament en aquest carrer d'Esclapers. Al carrer Ramon Turró el que es farà és una reordenació de l'espai per donar més protagonisme als vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran, per tant, algunes places d'aparcament que es convertiran en jardins de pluja i també en zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzarà fanals verds. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Es crearan jardins d'infiltració i també escocells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulacions i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar tot el funcionament d'aquests sistemes i les espècies vegetals que s'hi han utilitzat. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i del doctor Robert, mentre que l'actuació al carrer Ramon Torrós, la previsió és que s'enfili fins als 250.000 euros. Arriba el moment d'obrir la Hemeroteca d'avui.

per parlar de l'hemeroteca hem de parlar, per exemple, o comencem fixant-nos en ara fa just un any, el 2022, la població de Palafolls seria major de 65 anys. El 22% de la població de Palafolls seria major de 65 anys a partir del 2035. L'envelliment de la població és una tendència que afecta el conjunt de Catalunya i també aquí a Palafolls. Segons un informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el municipi passaria a tenir un 13,5% de població major de 65 anys l'any 24, a un 22% a partir del 34, un increment de gairebé 9 punts. En canvi, es preveia que baixés el pes dels menors dels 15 anys, passant dels 14,7 al 11,6, també de la població entre els 16 i els 64 anys, que passaria del 69%, prop del 70, fins al 66% de la població. I si ens fixem en ara fa 5 anys, 4 de cada 10 vehicles que circulaven pel Roig i Gelpí, pel carrer Roig i Gelpí, a tocar del camp de futbol, superaven la velocitat permesa. Un radar pedagògic que s'havia instal·lat just en aquest carrer, el carrer Roig i Gelpí, al barri de Santa Maria, registrava durant uns dies el comportament dels vehicles que hi circulaven. En total van comptabilitzar 7.300 vehicles i va detectar que el 40% superava els 30 km per hora, que és el límit de velocitat establert just en aquest tram de via. Tot i això, només un 15% dels vehicles superava els 40%. El dispositiu també va permetre conèixer quines eren les hores de més afluència i de més velocitat de pas en aquest tram del carrer Roig i Gelpí. I ara fa 10 anys, el 2016, el Maresme registrava 21 focs durant la segona quinzena del mes de juliol. D'aquells focs, 16 van afectar zones forestals amb un total de 118 hectàrees afectades. Aquesta xifra se situava sota la mitjana dels darrers 15 anys per aquesta mateixa quinzena, que llavors se situava aquella mitjana als 217 hectàrees afectades pel foc. I havia contribuït al fet que a comarques com el Maresme, el Vallès Oriental o Osona, les incidències en incendis haguessin estat mínimes, amb uns valors acumulats al llarg de l'estiu que no superaven una hectàrea les zones afectades pel foc. A l'altra cara de la moneda, la comarca més afectada era el Bages, seguida de l'Anoia, la zona del Penedès Garraf i també del Vallès Occidental, en la qual tenien 12 hectàrees amb 12 incendis. I fins aquí la nostra hemeroteca just d'aquesta jornada avui, que és dimecres 19 d'agost, repassant de què parlàvem tal dia com avui, anys enrere.

0: Bé, doncs arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica. Ens l'apropa el nostre company, el nostre meteoròleg, el Servei Meteorològic de Catalunya, serà qui finalment ens informa d'aquesta previsió. Quina és la previsió d'avui dimecres?
1: Molt bon dia. Avui continuem amb aquest anticicló a sobre de casa nostra, amb molt de sol, encara que a primeres hores del matí estan havent aquests núvols baixos que estan afectant a la costa central catalana. A partir de les 10 o 11 del matí desapareixeran i ens quedarà molta bonança. Al Vallès Oriental, al Moianès i a Osona apareixeran núvols baixos aquesta tarda, però no esperaríem pluges. Si hi hagués algun ruixat, seria molt puntual i molt petit. Les temperatures màximes arribaran als 30-31 graus a la costa i per la zona del Berguedà i del Bages arribaríem tranquil·lament als 34-35 graus.
0: Doncs
1: els pròxims dies venen canvis.
0: Doncs esperarem aquests canvis. Deia que efectivament aquí a Palafolls al moment la temperatura la màxima d'aquesta jornada, avui dimecres, s'ha situat per sobre dels 31 graus, en concret 31,3.

0: estem acomiadant ja l'espai informatiu d'aquest dimecres i ho fem com sempre repassant en format titulars quines han estat les informacions més destacades que avui us hem explicat. Hem començat explicant-vos que Palafolls ja té punt la festa major d'enguany, que s'allargarà durant 14 dies i que estan plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell, o també un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les tradicionals nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i la nostra pàgina web. I avui us hem recordat que coincidim amb el Dia Mundial de la Fotografia, que just es celebra avui dimecres. Els aparadors dels comerços de Palafolls s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és també de la CEP, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que proposa un joc per als veïns que han de localitzar 5 imatges en els diferents, en aquest cas, aparadors, amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en el sorteig de 3 xecs de fins a 100 euros. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat. I aprofitant aquesta pausa de les vacances d'estiu, l'Ajuntament de Palafolls ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals. A les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions i la renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais just abans de la tornada a les aules ja aquest proper mes de setembre. Així mateix s'ha intervingut en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'han instal·lat miralls per adequar la sala d'activitats al seu ús habitual. No ha faltat tampoc la nostra mirada comarcal avui per fixar-nos en Malgrat, que transformarà el seu centre històric amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa als carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i frescor en punts clau, com són el carrer d'Esclapers entre la plaça de l'Església i del doctor Robert, i també al carrer Ramon Torró. Nosaltres ja ho deixem aquí. Com sempre, us convidem a visitar el nostre portal web a Ràdio Palafolls. Per exemple, hi trobareu tota aquesta programació de la Festa Major de Palafolls 2026 detallada dia a dia i també la resta d'informacions més destacades que ja us hem explicat a l'informatiu d'aquesta emissora. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora per repassar l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, que acabeu de passar molt bon dimecres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:45 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a 9:00 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a 7:00 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:45, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Ràdio!
3: 24 hores amb tu.
4: Hi, I'm Shakira.
5: They call me Burna Boy.
6: Radio Palafolls.

0: La FEP i la FIC celebren el Dia Mundial de la Fotografia amb el concurs dels aparadors a Palafolls. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la FEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han organitzat una campanya conjunta per tal de commemorar el Dia Mundial de la Fotografia que se celebra justament avui. La iniciativa, però, ja va començar el passat dia 10 d'agost i s'allarga fins al dia 30 i converteix els aparadors dels comerços locals en galeries d'arts temporals on exposen obres dels fotògrafs que estan participant de la FIC. L'objectiu principal d'aquesta proposta és dinamitzar l'activitat social i comercial del nostre municipi, aprofitant l'efemèride per també donar visibilitat tant al talent artístic com també al comerç de proximitat. Per facilitar el sorteig, el públic ha de per participar en aquest sorteig, el públic el que ha de fer és recórrer els diferents comerços que estan adherits a la FEP i observar les fotografies exposades en els seus aparadors fins a localitzar-ne les 5 que tenen amagat el logotip de l'Associació de Comerciants. Un cop trobades aquestes imatges, els participants les han de compartir a Instagram seguint totes les instruccions específiques de la campanya, ho explica el president de la FIC a Ràdio Palafolls, en Joan Membreves.
1: Hem organitzat una activitat on podeu guanyar xecs de compra per valor de 100 euros. Com s'ha de fer? Molt fàcil. A diferents aparadors de botigues de la FEP hi hem posat fotografies, però només 5 d'aquestes fotografies porten el logo de la FEP. Busqueu-les. Feu una foto d'aquesta foto i quan tingueu les 5 fotografies publiqueu a Instagram un post amb les 5 fotos. Etiqueteu a FIC Blanes, etiqueteu a FEP i, sobretot, molt important, poseu el hashtag PLF26 Dia Mundial de la Fotografia. Entre tots els que participeu, sortejarem aquests 3 xecs de 100 euros.
0: L'organització ha establert com a reclam aquest sorteig dels 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar-se a les diferents botigues de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls. Aquests premis es podran bescanviar per productes o serveis exclusivament als establiments que formen part d'aquesta iniciativa.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de Gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, però mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar el joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals: el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors en tres franges verticals de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
3: Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: Bars, ferreteries, lampisteries...
5: A Palafolls hi tenim de tot.
4: Objectes de regal, roba íntima...
5: Per què marxar a fora?
4: Carnisseries, forns de pa...
5: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
4: Dolços, restaurants...
5: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
4: Fusteries...
5: I de Ràdio Palafolls.
4: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
6: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Antera de Palafolls i els Diables Folls per acabar a les 9 del vespre al local social amb el sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Les activitats, com dèiem, continuen el diumenge 23 d'agost a partir de les 7 de la tarda al local social amb cantada de veneres a càrrec del grup Arjau i acabaran el dimarts dia 25 d'agost a 11:45 del migdia amb l'ofici solemne i a 12:45 ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà.
1: No t'ho perdis.
0: Si continuem repassant activitats culturals, anem fins a Malgrat de Mar. Aquest pròxim dissabte hi ha Summer Moguda. Serà a partir de les 8 del vespre al Parc Francesc Macià. Més activitats. Ara ens movem i anem fins a Pineda. Divendres, la biblioteca del municipi organitza la proposta Juguem, Descobrim Jocs de Taula. Serà càrrec de l'Albert Escaiola sota inscripció prèvia a la biblioteca Manuel Serra i Moret des de 6:15 de la tarda. Més enllà, també destacarem activitats al municipi de Calella. Demà dijous, a la Platja Gran, al costat del Xiri Nou, hi haurà una nova sessió del Calella Beach Festival 2026. El cinema La Fresca de Calella ha projectat la pel·lícula Alien Covenant. I el divendres, a 6:45 de la tarda, al passeig de Manuel Puigverd, davant el Monument de la Sardana, hi haurà la presentació dels cartells i la programació de la Festa Major de la Minerva 2026 i també la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme.
1: No t'ho perdis.
0: Per cert, a divendres també tenim esdeveniment dins el NEC, serà a partir de les 9 del vespre al far de Calella amb l'Ibèrica Trio i Maruja Limón en concert. Deixa lloc a l'agenda perquè hem de destacar també activitats de la Festa Major de Sant Bartomeu 2026. Parlem de les propostes al municipi de Tordera. Avui, per exemple, hi ha pregó infantil i gincama. Començarà a les 6 de la tarda al Parc de la Sardana i la Holy Fest, que també es farà a partir de 7:45 del vespre al mateix indret. Ja de cara a demà dijous a les 9 del matí a la plaça de l'església trobarem pujada al campanar i visita a l'església de Tordera. Serà amb la col·laboració del Cercle Històric de Tordera. Per participar d'aquesta activitat cal fer una inscripció prèvia. Demà també hi ha campanya de donació de sang durant tot el dia darrere l'església de Tordera. I a la tarda, a les 6, a la plaça de la Concòrdia, artesania a la fresca amb les artesanes de Tordera, o a les 7, a la plaça de l'església, concert infantil amb l'hora del pati. Al vespre és el torn de l'exhibició de Twirling, que es farà a la pista de l'Amistat a 9:15 del vespre o a 11:15 a la plaça de l'Ajuntament, a Veneres, amb el grup Peix Fregit. A la mitja part també hi haurà el tradicional rom cremat i la presentació dels candidats i candidates al pubillatge de Tordera. I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha una nova edició del dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà la mateixa plaça des de 9:15 del vespre amb l'actuació en directe de Sònia Delgado. I, òbviament, no podem oblidar que aquests dies també arriben la Festa dels Copatrons amb diferents activitats. Divendres, per exemple, a les 9 del matí hi haurà xocolatada popular sota l'arc dels Copatrons, a 11:45 l'ofrena floral i a les 12 l'ofici solemne a la parròquia de Santa Maria. Al vespre, a les 7, divendres, tindrem la cercavila de places i carrers amb un recorregut que sortirà des del passeig Cortills de Vieta i arribarà fins a plaça Espanya, on hi haurà després el toquen a córrer a partir d'un 9:15 aproximadament. I a les 9, una nova edició de la cantada de veneres al passeig de Cortills i Vieta a càrrec dels grups Americanos, Arjau, Portbou i els Faroners de Calella, que també comptarà amb cremat popular. A 11:15 de la nit hi haurà quina musical a càrrec de Sacolla Brava a la plaça d'Espanya. Les activitats continuen dissabte 22 d'agost amb la cursa Corre al Cos. A les 7 de la tarda hi haurà inscripcions al monument de Joaquim Ruïra. A les 7:30 també hi haurà cercavila i a les 8, cursa infantil i d'adults. Per tant, que a les 10 del vespre, amb el concert de Tapeo Sound System i DJ Jorge Peñafiel, al mateix passeig Cortils i Vieta.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de Gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar al joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals, el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors amb tres franges verticals, de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Una festa blanca, un vespreig durant els sopars a la fresca, les verges trobades al castell com a principals novetats de la Festa Major de Palafolls 2026. Just avui s'ha presentat tota la programació d'enguany de la Festa Major del nostre municipi, que s'allargarà 14 dies. La festa manté els actes principals com els sopars a la fresca durant tres nits, també els concerts a la plaça de Popi, la festa infantil, la cercavila de gegantera, les matinades, la xocolatada o l'issada de la Senyera el dia 11 de setembre. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, destaca que la programació ofereix, com sempre, una oferta equilibrada amb activitats per a totes les edats, per tal que tothom trobi el seu espai per gaudir d'aquests dies.
1: Arriba el final de l'estiu i ens toca pensar en la Festa Major, ja ho tenim tot a punt. Aquests dies estem presentant el programa de Festa Major i el que s'intenta sempre, i una mica recollint doncs, les opinions de la ciutadania, doncs, és fer un programa doncs, que estigui equilibrat, hi hagi activitats per tothom, que tothom trobi el seu espai, tant a nivell musical com a nivell d'activitats. Hi ha un munt d'activitats preparades i pensades, sempre de la mà de les entitats i de tota l'àrea de cultura i joventut, perquè siguin uns dies plens de festa i en plens d'activitats que tothom pugui gaudir.
0: De nou, les entitats locals tindran un pes destacat en l'organització de gran part del programa d'activitats. Diables, gegants o castellers ja preparen les seves activitats habituals. Repeteix també el patinatge amb el bingo musical que es va estrenar l'any passat, les puntaires amb la seva trobada, i també s'estrena Diverteatre amb l'obra de teatre Els músics de Bremen. Hi ha, però, també altres novetats destacades al programa, com una festa blanca a càrrec de la Comissió de Reis, un vespreig durant el sopars a la fresca, en el cas del diumenge, o el retorn de les verges trobades a l'esplanada del castell. Els actes de la festa, que compaginen actes per a totes les edats, començaran ja el dia 29 d'agost i s'allargaran fins al diumenge dia 13, amb activitats pràcticament cada dia. Ja podeu trobar el programa de la Festa Major als equipaments municipals, a l'Ajuntament, establiments comercials, o també consultar-lo a Ràdio Palafolls Folls.cat i a les nostres xarxes socials. Una altra de les novetats d'enguany és que també s'han editat uns programes de butxaca de mida d'un punt de llibre desplegable per tal de fer més accessible la informació relativa a la Festa Major de Palafolls d'aquest 2026.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de Gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar al joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals: el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors en tres franges verticals de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al De Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, però mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar al joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals, el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors en tres franges verticals, de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.
6: Passa-ho

0: Els centres educatius i també els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquests mesos d'estiu s'estan duent a terme diferents actuacions de manteniment i de millora tant a centres educatius, especialment les escoles de primària de Palafolls, com també els equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i la menor activitat en aquests espais. A les escoles, per exemple, s'hi han fet treballs de pintura, de reparació relacionada amb l'entrada d'aigües i diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, de la intervenció del serraller en una part de l'escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, també s'han instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais abans de l'inici del nou curs escolar d'aquí unes setmanes. Pel que fa als equipaments municipals, s'ha fet millores també puntuals en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls i s'ha actuat també sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai on es realitzen diferents activitats i també adequar-lo al seu ús habitual. I malgrat crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per combatre la calor i naturalitzar els carrers, el municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats bàsicament per combatre la calor, naturalitzar els carrers i millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i el Doctor Robert i també a través del carrer dels Clapers i també, com dèiem, el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen part de l'estratègia de l'Eix Verd que busca connectar el parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església, el carrer d'Esclapers es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat que permet una millor filtració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapers no hi ha prou espai per plantar arbres, s'instal·laran fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alçada cobertes de vegetació enfiladissa que proporcionen ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés de la biblioteca a la cooperativa. Pel que fa al carrer Ramon Torró, es farà una reordenació de l'espai per donar més protagonismes vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran algunes places d'aparcament i que en aquest cas es convertiran en jardins de pluja i zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzaran aquests fanals verds que ja també es faran servir a la zona centre. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Se crearan jardins d'infiltració i els consells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulació i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar el funcionament de tots aquests sistemes i les espècies vegetals que s'utilitzaran. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i el doctor Robert i d'Esclapers, mentre que es preveu uns 250.000 euros per al projecte del carrer Ramon Torró.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de Gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar al joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals: el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors amb tres franges verticals de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: Into the flow now, ooh.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
0: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: de fusta. Tot seguit, al mateix local social, xocolatada. I a les 7 de la tarda, cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls per acabar a les 9 del vespre al local social amb el sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Les activitats, com dèiem, continuen el diumenge 23 d'agost a partir de les 7 de la tarda al local social amb cantada de veneres a càrrec del grup Arjau i acabaran el dimarts dia 25 d'agost a 11:45 del migdia amb l'ofici solemne i a 12:45 ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà.
1: No t'ho perdis.
0: Si continuem repassant activitats culturals, anem fins a Malgrat de Mar. Aquest pròxim dissabte hi ha Summer Moguda. Serà a partir de les 8 del vespre al Parc Francesc Macià. Més activitats. Ara ens movem i anem fins a Pineda. Divendres, la biblioteca del municipi organitza la proposta Juguem, Descobrim Jocs de Taula. Serà càrrec de l'Albert Escaiola, sota inscripció prèvia a la biblioteca Manuel Serra i Moret, des de 6:15 de la tarda. Més enllà, també destacarem activitats al municipi de Calella. Demà dijous, a la Platja Gran, al costat del Xiri Nou, hi haurà una nova sessió del Calella Beach Festival 2026. Al cinema La Fresca de Calella ha projectat la pel·lícula Alien Covenant. I el divendres, a 6:45 de la tarda, al passeig de Manuel Puigverd, davant el Monument de la Sardana, hi haurà la presentació dels cartells i la programació de la Festa Major de la Minerva 2026 i també la 45a edició de la Fira de Calella i l'Almaresma.
1: No t'ho perdis.
0: Per cert, que divendres també tenim esdeveniment dins el NEC. Serà a partir de les 9 del vespre al Far de Calella amb l'Ibèrica Trio i Maruja Limón en concert. Deixa lloc a l'agenda perquè hem de destacar també activitats de la Festa Major de Sant Bartomeu 2026. Parlem de les propostes al municipi de Tordera. Avui, per exemple, hi ha pregó infantil i gincama. Començarà a les 6 de la tarda al Parc de la Sardana. I la Holy Fest, que també es farà a partir de 7:45 del vespre al mateix indret. Ja de cara a demà dijous a les 9 del matí a la plaça de l'Església trobarem pujada al campanar i visita a l'Església de Tordera. Serà amb la col·laboració del Cercle Històric de Tordera. Per participar d'aquesta activitat cal fer una inscripció prèvia. Demà també hi ha campanya de donació de sang durant tot el dia darrere l'Església de Tordera. I a la tarda a les 6 a la plaça de la Concòrdia artesania a la fresca amb les artesanes de Tordera o a les 7 a la plaça de l'Església concert infantil amb l'hora del pati. Al vespre és el torn de l'exhibició de twirling que es farà a la pista de l'Amistat a 9:15 del vespre o a 11:15 a la plaça de l'Ajuntament a Baneres amb el grup Peix Fregit. A la mitja part també hi haurà el tradicional rom cremat i la presentació dels candidats i candidates al pubillatge de Tordera. I acabem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha una nova edició del Dijous de Música en Viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà la mateixa plaça des de 9:15 del vespre amb l'actuació en directe de Sònia Delgado. I, òbviament, no podem oblidar que aquests dies també arriben la Festa dels Copatrons amb diferents activitats. Divendres, per exemple, a les 9 del matí hi haurà xocolatada popular sota l'arc dels Copatrons, a 11:45 l'ofrena floral i a les 12 l'ofici solemne a la parròquia de Santa Maria. Al vespre, a les 7, divendres, tindrem la cercavila de places i carrers amb un recorregut que sortirà des del Passeig Cortills de Vieta i arribarà fins a plaça Espanya, on hi haurà després el toquen a córrer a partir 9:15 aproximadament. I a les 9, una nova edició de la cantada de veneres al Passeig de Cortills i Vieta a càrrec dels grups Americanos, Arjau, Portbou i els Faroners de Calella, que també comptarà amb cremat popular. A 10:45 de la nit hi haurà quina musical a càrrec de Sa Colla Brava a la plaça d'Espanya. Les activitats continuen dissabte 22 d'agost amb la cursa Corre al Cos. A les 7 de la tarda hi haurà inscripcions al monument de Joaquim Ruïra. A les 7:30 també hi haurà cercavila i a les 8, cursa infantil i d'adults. Per tant, que a les 10 del vespre amb el concert de Tapeo Sound System i DJ Jorge Peñafiel al mateix Passeig Cortils i Vieta.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Més entreteniment.

0: Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de Gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, però mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar al joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals, el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors en tres franges verticals, de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra Express.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
5: Visita el portal
4: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
6: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
7: Ràdio Palafolls.
6: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
7: Escoltes
6: Ràdio Palafolls, el 107.7
7: FM.

0: Una festa blanca, un vespreig en els sopars de la fresca, les verges trobades al castell com a principals novetats de la Festa Major de Palafolls 2026. Just avui s'ha presentat tota la programació d'enguany de la Festa Major del nostre municipi, que s'allargarà 14 dies. La festa manté els actes principals com els sopars a la fresca durant 3 nits, també els concerts a la plaça de Popi, la festa infantil, la cercavila de gegantera, les matinades, la xocolatada o l'issada de la Senyera el dia 11 de setembre. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, destaca que la programació ofereix, com sempre, una oferta equilibrada amb activitats per a totes les edats, per tal que tothom trobi el seu espai per gaudir d'aquests dies.
1: Arriba el final de l'estiu i ens toca pensar en la Festa Major, ja ho tenim tot a punt. Aquests dies estem presentant el programa de Festa Major i el que s'intenta sempre, i una mica recollint doncs, les opinions de la ciutadania, doncs, és fer un programa doncs, que estigui equilibrat, que hi hagi activitats per tothom, que tothom trobi el seu espai, tant a nivell musical com a nivell d'activitats. Hi ha un munt d'activitats preparades i pensades, sempre de la mà de les entitats i de tota l'àrea de cultura i joventut, perquè siguin uns dies plens de festa i en plens d'activitats que tothom pugui gaudir.
0: De nou, les entitats locals tindran un pes destacat en l'organització de gran part del programa d'activitats. Diables, gegants o castellers ja preparen les seves activitats habituals. Repeteix també el patinatge amb el bingo musical que es va estrenar l'any passat, les puntaires amb la seva trobada, i també s'estrena Diverteatre amb l'obra de teatre Els músics de Bremen. Hi ha, però, també altres novetats destacades al programa, com una festa blanca a càrrec de la Comissió de Reis, un vespreig durant el sopars a la fresca, en el cas del diumenge, o el retorn de les verges trobades a l'esplanada del castell. Els actes de la festa, que compaginen actes per a totes les edats, començaran ja el dia 29 d'agost i s'allargaran fins al diumenge dia 13, amb activitats pràcticament cada dia. Ja podeu trobar el programa de la Festa Major als equipaments municipals, a l'Ajuntament, establiments comercials, o també consultar-lo a Ràdio Palafolls Folls.cat i a les nostres xarxes socials. Una altra de les novetats d'enguany és que també s'han editat uns programes de butxaca de mida d'un punt de llibre desplegable per tal de fer més accessible la informació relativa a la Festa Major de Palafolls d'aquest 2026.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de Gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, però mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar al joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals, el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors en tres franges verticals, de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Senzillament som així i ens agrada.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que juguem de nou al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Abans de dir-te tot el que pots guanyar aquesta tarda de dimecres, què tal si solucionem el repte de Gorra ahir a la tarda, quan hi havia en joc aquest dècim de loteria per la loteria de Nadal, el que tu triguis, això sí, que tingui l'administració de loteries de Palafolls. Havies de seguir la Nadala en castellà, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, i la resposta era por ver a Dios nacido. I després ja la podies continuar, que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha atrevit a cantar-la, però en aquest cas una sola guanyadora que guanya aquest dècim, i és la Carmen Muñoz. Carmen, enhorabona, pots passar per als estudis de la ràdio, com sempre, a buscar el teu premi. I atenció, que hi havia un joc que ja el teníem oblidat, i era jugar al joc de les banderes. Doncs bé, aquesta tarda el recuperem, però amb una bona opció, que és guanyar el premi d'aquesta tarda, un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Aquesta és la proposta d'aquesta tarda. Això sí, com et deia, hem de jugar al joc de les banderes. Busquem la bandera que té tres colors verticals: el verd, el blanc i el vermell. Dit d'una altra manera, quina és la bandera que té tres colors en tres franges verticals de color verd, blanc i vermell? Dóna'ns la resposta i demà, com sempre, el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Èxit sense pausa, un rere l'altre.
4: No, no, no, no.
3: A Ràdio Palafolls. I got a

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà. Avui dimecres ja tenim el programa sencer de la Festa Major de Palafolls 2026.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls ja ho té tot a punt per una festa major que enguany s'allargarà durant 14 dies plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell i un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i de Ràdio Palafolls. Avui és dimecres, avui ja és 19 d'agost.

0: Avui també us explicarem que coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia, que coincideix precisament avui, els aparadors dels comerços de Palafolls fa dies que s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és de la CEP i proposa un joc als veïns, i és que han de localitzar 5 imatges en els diferents aparadors amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en un sorteig de 3 xecs de 100 euros per gastar-se a les botigues de Palafolls. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i també donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat de Palafolls. I l'Ajuntament ha aprofitat aquesta pausa de vacances d'estiu per dur a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i també a diferents equipaments municipals del nostre poble. Per exemple, a les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions o també renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais abans de la tornada a les aules, de cara ja a aquest proper mes de setembre. Així mateix també s'ha intervingut en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, aquí al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'hi han instal·lat miralls per adequar la sala on acostumen a fer-se les principals activitats que es realitzen en aquest centre cívic del Forroll. I malgrat també volen transformar en aquest cas el centre històric, els carrers principals del centre de la localitat, amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa pels carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i de frescor en punts claus com són, per exemple, la plaça de l'Església, el carrer d'Esclapers o el carrer Ramon Torres. Avui que tindrem una jornada estable i assolellada arreu de la comarca, tot i que a la tarda apareixeran alguns núvols alts, tot i això no s'esperen precipitacions. El vent serà fluix al matí i augmentarà lleugerament ja cap a la tarda, i pel que fa a l'estat de la mar tindrem marejol que anirà augmentant a maror durant també el pas de les hores. Les temperatures mínimes baixen lleugerament i se situen entre els 19 i els 25 graus aquest dimecres, mentre que les màximes pujaran i quedaran fixades entre els 30 i els 34 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una festa blanca, un vespreig als sopars de la fresca i les verges trobades al castell són les principals novetats de la festa major de Palafolls d'enguany. Avui just s'ha presentat tota la programació de la festa major de Palafolls d'aquest any, que s'allargarà durant 14 dies. La festa manté els actes tradicionals com els sopars a la fresca durant 3 nits, els concerts de la plaça de Popi, la festa infantil, la cerca vila gegantera, les matinades dels diables, la xocolatada o l'aixada de la senyera per l'11 de setembre. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, destaca que la programació ofereix una oferta equilibrada amb activitats per a totes les edats, per tal que tothom trobi sempre el seu espai per gaudir d'aquestes jornades.
1: Arriba al final de l'estiu i ens toca pensar en la Festa Major, ja ho tenim tot a punt. Aquests dies estem presentant el programa de Festa Major i el que s'intenta sempre, i una mica recollint doncs, les opinions de la ciutadania, doncs, és fer un programa doncs, que estigui equilibrat, que hi hagi una activitat per tothom, que tothom trobi el seu espai tant a nivell musical com a nivell d'activitats. Hi ha un munt d'activitats preparades i pensades sempre de la mà de les entitats i de tota l'àrea de cultura i joventut, perquè siguin uns dies plens de festa i en plens d'activitats que tothom pugui gaudir.
0: De nou, les entitats locals tindran un pes destacat en l'organització de gran part de les activitats i d'aquest programa. Diables, gegants i castellers ja preparen en les seves activitats que són habituals dins la programació de la Festa Major. De la Festa Major repeteix el patinatge amb el bingo musical, les puntaires amb la seva trobada, o també s'estrena Diverteatre amb l'obra de teatre Els Músics de Bremen. Hi haurà, però, també altres novetats destacades al programa, com una festa blanca a càrrec de la Comissió de Reis, un vespreig durant el sopars a la fresca del diumenge amb Riqui Fargas, o el retorn de les verges trobades allà on van néixer, a l'esplanada del Castell de Palafolls. L'oferta musical es tornarà a centrar, com és habitual, a la plaça de Popi, allà es faran les barraques, els tributs a l'Oreja de Van Gogh o també a Serrat, i l'actuació de la Salvatana. La festa, que compagina actes per a totes les edats, començarà el dia 29 d'agost i s'allargarà fins al diumenge, dia 13, amb activitats pràcticament cada dia. Ja podeu trobar el programa de la Festa Major, els equipaments municipals, establiments comercials, o consultar-lo a radiopalafolls.cat o també a la pàgina web de l'Ajuntament. Una altra de les novetats d'enguany és que s'han editat uns programes de butxaca, de mida punt de llibre, desplegable, com un acordió, per tal de fer molt més accessible tota la informació relativa a la Festa Major de Palafolls. I en aquest cas també continuem ara parlant-vos que els centres educatius i els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquest estiu s'estan duent a terme diferents actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i de menor activitat en aquest cas en aquests espais. A les escoles s'han fet treballs de pintura, de reparació relacionades, per exemple, amb l'entrada i filtracions d'aigua o diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, d'intervenció del serraller a una part de la Escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, s'han instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais just abans de l'inici del nou curs escolar. Pel que fa als equipaments municipals, també s'estan fent millores puntuals aprofitant l'estiu en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls i s'ha actuat sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai i adequar-lo pel seu ús habitual just abans que comenci a partir de setembre la programació habitual d'actes i tallers en aquesta sala d'activitats del Forrell. La CEP i la FIC celebren el Dia Mundial de la Fotografia amb un concurs als aparadors de Palafolls. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la CEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han organitzat una campanya conjunta per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia que se celebra justament avui. La iniciativa, però, ja va començar el passat dia 10 d'agost i s'allargarà fins al dia 30, fins a finals d'aquest mes, i converteix els aparadors dels comerços locals en galeries d'art temporals on s'exposen obres dels fotògrafs de la FIC. L'objectiu principal d'aquesta proposta és dinamitzar l'activitat social i comercial del municipi, aprofitant l'efemèride per donar visibilitat tant al talent artístic com també al comerç local. Per participar en aquest sorteig, el públic el que ha de fer és recórrer els diferents comerços adherits a la CEP i observar les fotografies que estan exposades en els seus aparadors fins a poder localitzar les 5 que tenen amagat en aquestes fotografies el logotip de l'Associació de Comerciants Palafollenc. Un cop trobada aquestes imatges, els participants el que han de fer és compartir a Instagram les fotografies seguint les instruccions específiques de la campanya. Ho explica tot plegat el president de la FIC, que és en Joan Membrives.
2: Hem organitzat una activitat on podeu guanyar xecs de compra per valor de 100 euros. Com s'ha de fer? Molt fàcil. A diferents aparadors de botigues de la CEP hi hem posat fotografies, però només 5 d'aquestes fotografies porten el logo de la CEP. Busqueu-les. Feu una foto d'aquesta foto i quan tingueu les 5 fotografies publiqueu a Instagram un post amb les 5 fotos. Etiqueteu a FIC Blanes, etiqueteu a CEP i, sobretot, molt important, poseu el hashtag PLF26 Dia Mundial de la Fotografia. Entre tots els que participeu, sortejarem aquests 3 xecs de 100 euros.
0: L'organització ha establert com a reclam, ho escoltàvem, el sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun. Aquests premis es podran bescanviar per productes o serveis exclusivament en els establiments que formen part d'aquesta iniciativa promoguda per la CEP i la FIC. Deixem ara Palafolls, marxem a Malgrat de Mar, que crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per tal de combatre la calor i també naturalitzar els carrers. El municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats per combatre la calor, naturalitzar els carrers i també millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapés i també el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen en part de l'estratègia d'Eix Verd, que busca connectar el parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església i al carrer d'Esclapés es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat, que permetrà una millor infiltració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapés no hi ha prou espai per plantar-hi arbres, s'instal·laran el que es coneix com a fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alt, cobertes de vegetació enfiladissa que proporciona ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés a la biblioteca de la cooperativa, que es troba justament en aquest carrer d'Esclapers. Al carrer Ramon Turró el que es farà és una reordenació de l'espai per donar més protagonisme als vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran, per tant, algunes places d'aparcament que es convertiran en jardins de pluja i també en zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzarà fanals verds. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Es crearan jardins d'infiltració i també escocells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulacions i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar tot el funcionament d'aquests sistemes i les espècies vegetals que s'hi han utilitzat. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i del doctor Robert, mentre que l'actuació al carrer Ramon Torrós, la previsió és que s'enfili fins als 250.000 euros. Arriba el moment d'obrir l'hemeroteca d'avui.

per parlar de l'hemeroteca hem de parlar, per exemple, o comencem fixant-nos en ara fa just un any, el 2022, la població de Palafolls seria major de 65 anys. El 22% de la població de Palafolls seria major de 65 anys a partir del 2035. L'envelliment de la població és una tendència que afecta el conjunt de Catalunya i també aquí a Palafolls. Segons un informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el municipi passaria a tenir un 13,5% de població major de 65 anys l'any 24, a un 22% a partir del 34, un increment de gairebé 9 punts. En canvi, es preveia que baixés el pes dels menors dels 15 anys, passant dels 14,7 al 11,6, també de la població entre els 16 i els 64 anys, que passaria del 69%, prop del 70, fins al 66% de la població. I si ens fixem en ara fa 5 anys, 4 de cada 10 vehicles que circulaven pel Roig i Gelpí, pel carrer Roig i Gelpí, a tocar del camp de futbol, superaven la velocitat permesa. Un radar pedagògic que s'havia instal·lat just en aquest carrer, el carrer Roig i Gelpí, al barri de Santa Maria, registrava durant uns dies el comportament dels vehicles que hi circulaven. En total van comptabilitzar 7.300 vehicles i va detectar que el 40% superava els 30 km per hora, que és el límit de velocitat establert just en aquest tram de via. Tot i això, només un 15% dels vehicles superava els 40%. El dispositiu també va permetre conèixer quines eren les hores de més afluència i de més velocitat de pas en aquest tram del carrer Roig i Gelpí. I ara fa 10 anys, el 2016, el Maresme registrava 21 focs durant la segona quinzena del mes de juliol. D'aquells focs, 16 van afectar zones forestals amb un total de 118 hectàrees afectades. Aquesta xifra se situava sota la mitjana dels darrers 15 anys per aquesta mateixa quinzena, que llavors se situava aquella mitjana als 217 hectàrees afectades pel foc. I havia contribuït al fet que a comarques com el Maresme, el Vallès Oriental o Osona, les incidències en incendis haguessin estat mínimes, amb uns valors acumulats al llarg de l'estiu que no superaven una hectàrea les zones afectades pel foc. A l'altra cara de la moneda, la comarca més afectada era el Bages, seguida de l'Anoia, la zona del Penedès Garraf i també del Vallès Occidental, en la qual tenien 12 hectàrees amb 12 incendis. I fins aquí la nostra hemeroteca just d'aquesta jornada, avui que és dimecres 19 d'agost, repassant de què parlàvem tal dia com avui, anys enrere.

0: Bé, doncs arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica. Ens l'apropa el nostre company, el nostre meteoròleg, el Servei Meteorològic de Catalunya, serà qui finalment ens informa d'aquesta previsió. Quina és la previsió d'avui dimecres?
1: Molt bon dia. Avui continuem amb aquest anticicló a sobre de casa nostra, amb molt de sol, encara que a primeres hores del matí estan havent aquests núvols baixos que estan afectant a la costa central catalana. A partir de les 10-11 del matí desapareixeran i ens quedarà molta bonança. El Vallès Oriental, el Moianès i Osona apareixeran núvols baixos aquesta tarda, però no esperaríem pluges. Si hi hagués algun ruixat, seria molt puntual i molt petit. Les temperatures màximes arribaran als 30-31 graus a la costa i per la zona del Berguedà i del Bages arribaríem tranquil·lament als 34-35 graus.
0: Doncs
1: els pròxims dies venen canvis.
0: Doncs esperarem aquests canvis. Deia que efectivament aquí a Palafolls al moment la temperatura la màxima d'aquesta jornada, avui dimecres, s'ha situat per sobre dels 31 graus, en concret 31,3.

0: anem acomiadant ja l'espai informatiu d'aquest dimecres i ho fem com sempre repassant en format titulars quines han estat les informacions més destacades que avui us hem explicat. Hem començat explicant-vos que Palafolls ja té punt la festa major d'enguany, que s'allargarà durant 14 dies i que estan plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell, o també un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les tradicionals nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i la nostra pàgina web. I avui us hem recordat que coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia, que just es celebra avui dimecres, els aparadors dels comerços de Palafolls s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és també de la CEP, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que proposa un joc per als veïns que han de localitzar 5 imatges en els diferents, en aquest cas, aparadors, amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en el sorteig de 3 xecs de fins a 100 euros. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat. I aprofitant aquesta pausa de les vacances d'estiu, l'Ajuntament de Palafolls ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals. A les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions i la renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais just abans de la tornada a les aules ja aquest proper mes de setembre. Així mateix s'ha intervingut en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'han instal·lat miralls per adequar la sala d'activitats al seu ús habitual. No ha faltat tampoc la nostra mirada comarcal avui per fixar-nos en Malgrat, que transformarà el seu centre històric amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa als carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i frescor en punts clau, com són el carrer d'Esclapers entre la plaça de l'Església i del doctor Robert, i també al carrer Ramon Torral. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar el nostre portal web a Ràdio Palafolls. Per exemple, hi trobareu tota aquesta programació de la Festa Major de Palafolls 2026 detallada dia a dia i també la resta d'informacions més destacades que ja us hem explicat a l'informatiu d'aquesta emissora. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora per repassar l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, acabeu de passar molt bon dimecres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Els centres educatius i també els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquests mesos d'estiu s'estan duent a terme diferents actuacions de manteniment i de millora tant a centres educatius, especialment les escoles de primària de Palafolls, com també els equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i la menor activitat en aquests espais. A les escoles, per exemple, s'hi han fet treballs de pintura, de reparació relacionada amb l'entrada d'aigües i diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, de la intervenció del serraller en una part de l'escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, també s'han instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais abans de l'inici del nou curs escolar d'aquí unes setmanes. Pel que fa als equipaments municipals, s'ha fet millores també puntuals en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls i s'ha actuat també sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai on es realitzen diferents activitats i també adequar-lo al seu ús habitual. I malgrat crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per combatre la calor i naturalitzar els carrers, el municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats bàsicament per combatre la calor, naturalitzar els carrers i millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i el Doctor Robert i també a través del carrer d'Esclapers i també, com dèiem, el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen part de l'estratègia de l'Eix Verd que busca connectar el parc del castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església, el carrer d'Esclapers es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat que permet una millor filtració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapers no hi ha prou espai per plantar arbres, s'instal·laran fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alçada cobertes de vegetació enfiladissa que proporcionen ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés de la biblioteca a la cooperativa. Pel que fa al carrer Ramon Torró, es farà una reordenació de l'espai per donar més protagonismes vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran algunes places d'aparcament i que en aquest cas es convertiran en jardins de pluja i zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzaran aquests fanals verds que ja també es faran servir a la zona centre. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Se crearan jardins d'infiltració i els consells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulació i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar el funcionament de tots aquests sistemes i les espècies vegetals que s'utilitzaran. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i el doctor Robert i d'Esclapers, mentre que es preveu uns 250.000 euros per al projecte del carrer Ramon Torró.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: La FEP i la FIC celebren el Dia Mundial de la Fotografia amb el concurs dels aparadors a Palafolls. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la FEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han organitzat una campanya conjunta per tal de commemorar el Dia Mundial de la Fotografia que se celebra justament avui. La iniciativa, però, ja va començar el passat dia 10 d'agost i s'allarga fins al dia 30 i converteix els aparadors dels comerços locals en galeries d'arts temporals on exposen obres dels fotògrafs que estan participant de la FIC. L'objectiu principal d'aquesta proposta és dinamitzar l'activitat social i comercial del nostre municipi, aprofitant l'efemèride per també donar visibilitat tant al talent artístic com també al comerç de proximitat. Per facilitar el sorteig, el públic ha de per participar en aquest sorteig, el públic el que ha de fer és recórrer els diferents comerços que estan adherits a la FEP i observar les fotografies exposades en els seus aparadors fins a localitzar-ne les 5 que tenen amagat el logotip de l'Associació de Comerciants. Un cop trobades aquestes imatges, els participants les han de compartir a Instagram seguint totes les instruccions específiques de la campanya, ho explica el president de la FICA Ràdio Palafolls, en Joan Membreves.
1: Hem organitzat una activitat on podeu guanyar xecs de compra per valor de 100 euros. Com s'ha de fer? Molt fàcil. A diferents aparadors de botigues de la FEP hi hem posat fotografies, però només 5 d'aquestes fotografies porten el logo de la FEP. Busqueu-les. Feu una foto d'aquesta foto i quan tingueu les 5 fotografies publiqueu a Instagram un post amb les 5 fotos. Etiqueteu a FIC Blanes, etiqueteu a FEP i, sobretot, molt important, poseu el hashtag PLF26 Dia Mundial de la Fotografia. Entre tots els que participeu, sortejarem aquests 3 xecs de 100 euros.
0: L'organització ha establert com a reclam aquest sorteig dels 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar-se a les diferents botigues de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls. Aquests premis es podran bescanviar per productes o serveis exclusivament als establiments que formen part d'aquesta iniciativa.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Avui dimecres ja tenim el programa sencer de la Festa Major de Palafolls 2026.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls ja ho té tot a punt per una festa major que enguany s'allargarà durant 14 dies plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell i un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i de Ràdio Palafolls. Avui és dimecres, avui ja és 19 d'agost.

0: Avui també us explicarem que coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia, que coincideix precisament avui, els aparadors dels comerços de Palafolls fa dies que s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és de la CEP i proposa un joc als veïns. I és que han de localitzar 5 imatges en els diferents aparadors amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en un sorteig de 3 xecs de 100 euros per gastar-se a les botigues de Palafolls. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i també donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat de Palafolls. I l'Ajuntament ha aprofitat aquesta pausa de vacances d'estiu per dur a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i també a diferents equipaments municipals del nostre poble. Per exemple, a les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions o també renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais abans de la tornada a les aules, de cara ja aquest proper mes de setembre. Així mateix també s'ha intervingut en instal·lacions com, per exemple, el Forroll, aquí al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'hi han instal·lat miralls per adequar la sala on acostumen a fer-se les principals activitats que es realitzen en aquest centre cívic de la Forroll. I malgrat també volen transformar en aquest cas el centre històric, els carrers principals del centre de la localitat, amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa pels carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i de frescor en punts claus com són, per exemple, la plaça de l'Església, el carrer d'Esclapers o el carrer Ramon Torra. Avui que tindrem una jornada estable i assolellada arreu de la comarca, tot i que a la tarda apareixeran alguns núvols alts, tot i això no s'esperen precipitacions. El vent serà fluix al matí i augmentarà lleugerament ja cap a la tarda, i pel que fa a l'estat de la mar tindrem marejol que anirà augmentant a maró durant també el pas de les hores. Les temperatures mínimes baixen lleugerament i se situen entre els 19 i els 25 graus aquest dimecres, mentre que les màximes pujaran i quedaran fixades entre els 30 i els 34 graus arreu de la comarca. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Una festa blanca, un vespreig als sopars de la fresca i les verges trobades al castell són les principals novetats de la Festa Major de Palafolls d'enguany. Avui just s'ha presentat tota la programació de la Festa Major de Palafolls d'aquest any, que s'allargarà durant 14 dies. La festa manté els actes tradicionals com els sopars a la fresca durant 3 nits, els concerts de la plaça de Popi, la festa infantil, la cercavila gegantera, les matinades dels diables, la xocolatada o l'aixada de la senyera per l'11 de setembre. La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, destaca que la programació ofereix una oferta equilibrada amb activitats per a totes les edats, per tal que tothom trobi sempre el seu espai per gaudir d'aquestes jornades.
1: Arriba al final de l'estiu i ens toca pensar en la Festa Major, ja ho tenim tot a punt. Aquests dies estem presentant el programa de Festa Major i el que s'intenta sempre, i una mica recollint les opinions de la ciutadania, és fer un programa que estigui equilibrat, que hi hagi activitats per tothom, que tothom trobi el seu espai tant a nivell musical com a nivell d'activitats. Hi ha un munt d'activitats preparades i pensades sempre de la mà de les entitats i de tota l'àrea de cultura i joventut, perquè siguin uns dies plens de festa i en plens d'activitats que tothom pugui gaudir.
0: De nou, les entitats locals tindran un pes destacat en l'organització de gran part de les activitats i d'aquest programa. Diables, gegants i castellers ja preparen en les seves activitats, que són habituals dins la programació de la Festa Major. De la Festa Major repeteix el patinatge amb el bingo musical, les puntaires amb la seva trobada, o també s'estrena Diverteatre amb l'obra de teatre Els Músics de Bremen. Hi haurà, però, també altres novetats destacades al programa, com una festa blanca a càrrec de la Comissió de Reis, un vespreig durant el sopars a la fresca del diumenge amb Riqui Fargas, o el retorn de les verges trobades allà on van néixer, a l'esplanada del castell de Palafolls. L'oferta musical es tornarà a centrar, com és habitual, a la plaça de Popi, allà es faran les barraques, els tributs a l'Oreja de Van Gogh o també a Serrat, i l'actuació de la Salvatana. La festa, que compagina actes per a totes les edats, començarà el dia 29 d'agost i s'allargarà fins al diumenge, dia 13, amb activitats pràcticament cada dia. Ja podeu trobar el programa de la Festa Major, els equipaments municipals, establiments comercials, o consultar-lo a radiopalafolls.cat o també a la pàgina web de l'Ajuntament. Una altra de les novetats d'enguany és que s'han editat uns programes de butxaca, de mida punt de llibre, desplegable com un acordió, per tal de fer fer molt més accessible tota la informació relativa a la Festa Major de Palafolls. I en aquest cas també continuem ara parlant-vos que els centres educatius i els equipaments municipals aprofiten l'estiu per fer tasques de millora. Durant aquest estiu s'estan duent a terme diferents actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals de Palafolls, aprofitant el període de vacances i de menor activitat en aquest cas en aquests espais. A les escoles s'han fet treballs de pintura, de reparació relacionades, per exemple, amb l'entrada i filtracions d'aigua o diferents repassos dels elements d'alumini. També s'està pendent, per exemple, d'intervenció del serraller a una part de les Escola de les Ferreries. En aquest centre, a més, s'han instal·lat noves llums a la pista del pati per millorar-ne la il·luminació. Les actuacions als centres educatius també inclouen una neteja a fons dels diferents espais just abans de l'inici del nou curs escolar. Pel que fa als equipaments municipals, també s'estan fent millores puntuals aprofitant l'estiu en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha col·locat miralls i s'ha actuat sobre el parquet de la sala d'activitats amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai i adequar-lo pel seu ús habitual just abans que comenci a partir de setembre la programació habitual d'actes i tallers en aquesta sala d'activitats del Forrell. La CEP i la FIC celebren el Dia Mundial de la Fotografia amb un concurs als aparadors de Palafolls. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la CEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han organitzat una campanya conjunta per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia que se celebra justament avui. La iniciativa, però, ja va començar el passat dia 10 d'agost i s'allargarà fins al dia 30, fins a finals d'aquest mes, i converteix els aparadors dels comerços locals en galeries d'art temporals on s'exposen obres dels fotògrafs de la FIC. L'objectiu principal d'aquesta proposta és dinamitzar l'activitat social i comercial del municipi, aprofitant l'efemèride per donar visibilitat tant al talent artístic com també al comerç local. Per participar en aquest sorteig, el públic el que ha de fer és recórrer els diferents comerços adherits a la CEP i observar les fotografies que estan exposades en els seus aparadors fins a poder localitzar les 5 que tenen amagat en aquestes fotografies el logotip de l'Associació de Comerciants Palafollenc. Un cop trobades aquestes imatges, els participants el que han de fer és compartir a Instagram les fotografies seguint les instruccions específiques de la campanya. Ho explica tot plegat el president de la FIC, que és en Joan Membrives.
2: Hem organitzat una activitat on podeu guanyar xecs de compra per valor de 100 euros. Com s'ha de fer? Molt fàcil. A diferents aparadors de botigues de la CEP hi hem posat fotografies, però només 5 d'aquestes fotografies porten el logo de la CEP. Busqueu-les. Feu una foto d'aquesta foto i quan tingueu les 5 fotografies publiqueu a Instagram un post amb les 5 fotos. Etiqueteu a FIC Blanes, etiqueteu a CEP i, sobretot, molt important, poseu el hashtag PLF26 Dia Mundial de la Fotografia. Entre tots els que participeu, sortejarem aquests 3 xecs de 100 euros.
0: L'organització ha establert com a reclam, ho escoltàvem, el sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun. Aquests premis es podran bescanviar per productes o serveis exclusivament en els establiments que formen part d'aquesta iniciativa promoguda per la CEP i la FIC. Deixem ara Palafolls, marxem a Malgrat de Mar, que crearà nous itineraris bioclimàtics al centre per tal de combatre la calor i també naturalitzar els carrers. El municipi veí transformarà diversos espais del centre històric amb nous itineraris bioclimàtics pensats per combatre la calor, naturalitzar els carrers i també millorar la gestió de l'aigua. L'Ajuntament ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapés i també el carrer Ramon Torró. Les actuacions formen en part de l'estratègia d'Eix Verd, que busca connectar el parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura. A la zona de l'església i al carrer d'Esclapés es reduirà el paviment dur i s'incorporarà sauló millorat, que permetrà una millor infiltració de l'aigua de pluja. Com que al carrer d'Esclapés no hi ha prou espai per plantar-hi arbres, s'instal·laran el que es coneix com a fanals verds, que són estructures verticals de 3 metres i mig d'alt, cobertes de vegetació enfiladissa que proporciona ombra i frescor. També es reforçarà la vegetació a l'accés a la la biblioteca de la cooperativa, que es troba justament en aquest carrer d'Esclapers. Al carrer Ramon Turró el que es farà és una reordenació de l'espai per donar més protagonisme als vianants. S'ampliarà la vorera sud i s'eliminaran, per tant, algunes places d'aparcament que es convertiran en jardins de pluja i també en zones d'estada amb bancs. Els espais de càrrega i descàrrega i els aparcaments que es mantinguin incorporaran paviments drenants, mentre que el tram més estret també s'utilitzarà fanals verds. Un dels elements comuns dels dos projectes serà la millora de la gestió de l'aigua mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. Es crearan jardins d'infiltració i també escocells que permetran retenir i filtrar l'aigua de pluja, reduint així el risc d'acumulacions i aprofitant-la per la vegetació. També s'instal·larà la senyalització per explicar tot el funcionament d'aquests sistemes i les espècies vegetals que s'hi han utilitzat. Les dues actuacions tenen un termini d'execució previst de 5 mesos. La inversió estimada és d'uns 220.000 euros per l'actuació de la plaça de l'Església i del doctor Robert, mentre que l'actuació al carrer Ramon Torrós, la previsió és que s'enfili fins als 250.000 euros. Arriba el moment d'obrir l'hemeroteca d'avui.

per parlar de l'hemeroteca hem de parlar, per exemple, o comencem fixant-nos en ara fa just un any, el 2022, la població de Palafolls seria major de 65 anys. El 22% de la població de Palafolls seria major de 65 anys a partir del 2035. L'envelliment de la població és una tendència que afecta el conjunt de Catalunya i també aquí a Palafolls. Segons un informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el municipi passaria a tenir un 13,5% de població major de 65 anys l'any 24 a un 22% a partir del 34, un increment de gairebé 9 punts. En canvi, es preveia que baixés el pes dels menors dels 15 anys, passant dels 14,7 al 11,6, també de la població entre els 16 i els 64 anys, que passaria del 69%, prop del 70, fins al 66% de la població. I si ens fixem en ara fa 5 anys, 4 de cada 10 vehicles que circulaven pel Roig i Gelpí, pel carrer Roig i Gelpí, a tocar del camp de futbol, superaven la velocitat permesa. Un radar pedagògic que s'havia instal·lat just en aquest carrer, el carrer Roig i Gelpí, al barri de Santa Maria, registrava durant uns dies el comportament dels vehicles que hi circulaven. En total van comptabilitzar 7.300 vehicles i va detectar que el 40% superava els 30 km per hora, que és el límit de velocitat establert just en aquest tram de via. Tot i això, només un 15% dels vehicles superava els 40%. El dispositiu també va permetre conèixer quines eren les hores de més afluència i de més velocitat de pas en aquest tram del carrer Roig i Gelpí. I ara fa 10 anys, el 2016, el Maresme registrava 21 focs durant la segona quinzena del mes de juliol. D'aquells focs, 16 van afectar zones forestals amb un total de 118 hectàrees afectades. Aquesta xifra se situava sota de la mitjana dels darrers 15 anys, per aquesta mateixa quinzena, que llavors se situava aquella mitjana als 217 hectàrees afectades pel foc. I havia contribuït al fet que a comarques com el Maresme, el Vallès Oriental o Osona, les incidències en incendis haguessin estat mínimes, amb uns valors acumulats al llarg de l'estiu que no superaven una hectàrea a les zones afectades pel foc. A l'altra cara de la moneda, la comarca més afectada era el Bages, seguida de l'Anoia, la zona del Penedès Garraf i també del Vallès Occidental, en la qual tenien 12 hectàrees amb 12 incendis. I fins aquí la nostra hemeroteca just d'aquesta jornada avui, que és dimecres 19 d'agost, repassant de què parlàvem tal dia com avui, anys enrere.

0: Bé, doncs arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica. Ens l'apropa el nostre company, el nostre meteoròleg, el Servei Meteorològic de Catalunya, serà qui finalment ens n'informa d'aquesta previsió. Quina és la previsió d'avui dimecres?
1: Molt bon dia. Avui continuem amb aquest anticicló a sobre de casa nostra, amb molt de sol, encara que a primeres hores del matí estan havent aquests núvols baixos que estan afectant a la costa central catalana. A partir de les 10 o 11 del matí desapareixeran i ens quedarà molta bonança. Al Vallès Oriental, al Moianès i a Osona apareixeran núvols baixos aquesta tarda, però no esperaríem pluges. Si hi hagués algun ruixat, seria molt puntual i molt petit. Les temperatures màximes arribaran als 30-31 graus a la costa i per la zona del Berguedà i del Bages arribaríem tranquil·lament als 34-35 graus. Doncs els pròxims dies venen canvis.
0: Doncs esperarem aquests canvis. Deia que efectivament aquí a Palafolls, al moment, la temperatura la màxima d'aquesta jornada, avui dimecres, s'ha situat per sobre dels 31 graus, en concret 31,3.

0: anem acomiadant ja l'espai informatiu d'aquest dimecres i ho fem com sempre repassant en format titulars quines han estat les informacions més destacades que avui us hem explicat. Hem començat explicant-vos que Palafolls ja té punt la festa major d'enguany, que s'allargarà durant 14 dies i que estan plens de propostes per a totes les edats. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració d'una festa blanca, el retorn de les verges trobades al castell, o també un nou format de vespreig musical per amenitzar una de les tradicionals nits dels sopars a la fresca. La programació que aposta per l'equilibri entre tradició i innovació ja es pot consultar als equipaments municipals i també a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls i la nostra pàgina web. I avui us hem recordat que coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia, que just es celebra avui dimecres, els aparadors dels comerços de Palafolls s'han transformat en galeries d'art per mostrar el talent dels fotògrafs de la FIC. La iniciativa és també de la CEP, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que proposa un joc per als veïns que han de localitzar 5 imatges en els diferents, en aquest cas, aparadors, amb el logotip de l'entitat comercial amagat per poder participar en el sorteig de 3 xecs de fins a 100 euros. L'objectiu de la campanya, que estarà activa fins al 30 d'agost, és dinamitzar els carrers i donar visibilitat tant a l'art fotogràfic com també al comerç de proximitat. I aprofitant aquesta pausa de les vacances d'estiu, l'Ajuntament de Palafolls ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i de millora als centres educatius i equipaments municipals. A les escoles s'han realitzat treballs de pintura, reparació de filtracions i la renovació d'il·luminació, a més d'una neteja a fons de tots els espais just abans de la tornada a les aules ja aquest proper mes de setembre. Així mateix s'ha intervingut en instal·lacions com el Forroll, al barri de Sant Lluís, on s'ha millorat el parquet i s'han instal·lat miralls per adequar la sala d'activitats al seu ús habitual. I no ha faltat tampoc la nostra mirada comarcal avui per fixar-nos en Malgrat, que transformarà el seu centre històric amb la creació d'itineraris bioclimàtics que ajudaran a combatre les altes temperatures mitjançant solucions naturals. El projecte preveu la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa als carrers més estrets i la creació de jardins de pluja per millorar la gestió de l'aigua. Aquestes actuacions busquen donar més protagonisme als vianants i crear espais d'ombra i frescor en punts clau, com són el carrer d'Esclapers entre la plaça de l'Església i del doctor Robert i també al carrer Ramon Torró. Nosaltres ja ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar el nostre portal web a Ràdio Palafolls. Per exemple, hi trobareu tota aquesta programació de la Festa Major de Palafolls 2026 detallada dia a dia i també la resta d'informacions més destacades que ja us hem explicat a l'informatiu d'aquesta emissora. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora per repassar l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, acabeu de passar molt bon dimecres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7